0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Cuando...

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.
3: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

24. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. On vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla i exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus en algun punt del país. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya central. Aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani, aquest estiu s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac. A les portes del nou curs polític, Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Turull ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu de Praga. La Generalitat licita l'estudi de l'eix transversal ferroviari amb un ramal d'alta velocitat entre Lleida i l'estació de la Sagrera de Barcelona per l'interior i una nova estació al Vallès pels trens ràpids. Al mateix temps preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana, unes obres que començarien, com a molt aviat, el 2030. La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols, mentre que el director esportiu Deco ha assegurat que segurament es farà un moviment al mercat per fitxar un nou. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres el central eslovè de 26 anys, Vanya Darkušić. Cedit pel Zenit de Sant Petersburg, Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el Girona anuncia la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029.
0: I el temps aquest dijous comença a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral.

0: Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i també a reduir el risc de recaiguda. És una vacuna que es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i que complementa el tractament amb immunoteràpia. És el primer cop que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
2: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que a més permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb aquest anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
3: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Per Feijóo no hi ha excepcions.
5: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
4: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
5: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
4: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
6: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, també tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
4: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que tant la normativa europea com l'espanyola no permeten que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcos González, professor de Dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i amb Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
7: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
8: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. Si està prohibit, el problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
7: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
9: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta. o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo muy importante, niños y niñas del colectivo LGTB.
7: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
8: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
7: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulneraran els seus drets.
9: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para él, hecha la evaluación de su interés, es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
7: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
9: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
1: Trescat Info.
0: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És el primer cop que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Brescó.
10: L'exèrcit israelià ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que, segons l'exèrcit, són producte d'una errada de coordinació amb la mitja Lluna Roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els 2 únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
0: I encara en plana internacional, Rússia i Ucraïna han intercanviat 100 centenars de presoners de guerra en les últimes hores, malgrat que l'ofensiva bèl·lica entre els dos països continua. L'últim atac rus amb drons ha causat 2 morts i 20 de ferits en un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però hi treu ferro. Moscou, Cristina Solias.
11: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financiï la reconstrucció de la 20ena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
12: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys. Això és obvi.
11: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació, com el de Novorossiysk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
0: Més qüestions. Els preus segueixen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat 1 dècima al juliol i ha quedat en el 2,9%, un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i el creixement econòmic.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i que té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit aquest dimecres des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Prada, Laura Bertran.
13: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols.
14: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que s'obren per ser diferents.
13: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
14: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
13: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
0: I en parlàvem també en titulars. La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per estudiar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la Catalunya Central. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i també l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial, al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens de mercaderies, es dividirà en dos ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diuen que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
15: Una connexió a la Catalunya central respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
16: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien fins al 2030, com a molt aviat. I el Ministeri de Consum ha sancionat amb 1 milió d'euros l'empresa Avis per cobrar fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu. L'empresa justifica el recàrrec per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa ja hi està obligada per llei. A més, destaca que es tracta d'una infracció molt greu perquè hi ha un agreujant. El 2020, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va obligar Avis a eliminar-la dels seus contractes de lloguer de vehicles. Ara el cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
17: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra. Deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem ruixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afectar més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o interior de l'Ebre i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
0: La calor, doncs, continua fent estralls. Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. En aquest cas, a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars i avisa dels greus impactes que té això en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, Mallorca, Caterina Carmany.
18: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
19: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
20: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
18: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
0: A França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, ja s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs i les pluges fan falta amb urgència. L'aigua del Rin continua sota mínims i això impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
21: El punt de mesura oficial del Rin al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
22: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
21: Els morts per la calor a Alemanya majoritàriament, gent gran, s'han enfilat ja fins als 12.000 des de finals de juny. Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
0: I en aquest context de tanta calor, la patronal que agrupa les residències a Catalunya reclama mesures estructurals per climatitzar aquests centres, tenint en compte les altes temperatures dels darrers anys. I és que, segons un cens del periòdico, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Dels 125 centres analitzats, n'hi ha 58 que només tenen aire a les zones comunes. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, diu que estan estudiant com adaptar-se a la nova situació. En parlava al matí de Catalunya Ràdio.
23: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, el poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
24: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model pioner que permet que les persones puguin viure de manera independent amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos. Aquest estiu el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
25: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
26: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
25: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
24: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis, aconseguit per la jove de Tarragona, Josep Almirall.
2: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de Sis. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7, i els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat.
24: Esports.
0: Amb Pau Dax.
3: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci per 2-1. Ha obert el marcador al minut 29 precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que jugava contra el seu exequip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Ziso pels egipcis al minut 6 de la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club blaugrana. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit, ha parlat per TV3 Eric García, que ha explicat que Flick el vol de lateral dret.
4: No, va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, ho va comentar a principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
3: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana, Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
5: Nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, cree que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
3: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
6: I felt very happy, very surprised, let's say.
7: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
3: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga, el Metropolitano, amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kang In-Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. L'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, va dir ahir que Julián no marxarà i avui ho han repetit el president del club, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, després del Gamper, no ha volgut parlar de Julián.
8: Ah, mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb el Leti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb el Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
3: El Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
9: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
3: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
10: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga, pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
3: Encara en futbol, avui hem sabut que la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. I acabem amb bàsquet. A la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià.
11: 3CAT Info. Són 2:15 de 7.

0: Principals titulars a aquesta hora, avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell que es fabricaria de forma personalitzada en cada cas. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla. A partir d'ara també destacarem que Donald Trump ha anunciat que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un, amb qui ja es va veure durant el seu primer mandat a la Casa Blanca. Explicarem per què les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. Trobar veterinaris per cobrir les guàrdies els resulta cada vegada més complicat. I passarem també pel barri de Gràcia de Barcelona. La plaça Rovira ha estat la guanyadora del concurs de carrers guarnits amb una decoració dedicada a Antònia Font.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamzat Belkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Antoni Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres al central eslovè de 26 anys, Vanja Darkušić. I l'Atlètic de Madrid ha debutat a la Lliga amb victòria davant el Màlaga 2-0 al Metropolitano.
0: I el temps aquest dijous començarà a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient, i complementa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. I encara en l'àmbit de la salut, un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic. Aquest dolor pelvià és invalidant i al darrere sovint no hi ha un origen clar o bé té causes molt diverses, des de l'endometriosi a una infecció. Per això sovint el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron.
5: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
0: En alguns casos, el diagnòstic triga anys a arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi un nom, com la Pilar, que va tardar 6 anys.
6: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos, normal, igual que els homes.
0: Sobretot afecta dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també alguns homes. Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Per Feijóo no hi ha excepcions.
8: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
7: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
7: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
9: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, també tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
7: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Tres dies després d'anunciar que redueix les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un. En una revelació insòlita sobre l'arsenal nuclear del règim comunista, Trump ha arribat a dir que Pyongyang disposa d'una cinquantena llarga de bombes atòmiques.
10: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'anunci de Trump es produeix un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord. Trump ja es va reunir amb el president nord-coreà durant el seu primer mandat i presumeix de tenir una bona relació amb el dictador comunista, amb l'objectiu de garantir la seguretat a la península coreana. Les relacions entre les dues Corees, la democràtica del sud i la comunista del nord, són tenses des de la guerra dels anys 50, que va dividir la península en dos països. Els assajos amb míssils nuclears del règim de Kim Jong-un posen en estat d'alerta la població sud-coreana.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En el segon dia del judici contra Meta, un ex-treballador ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar el rendiment econòmic per sobre de la seguretat dels menors d'edat. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, ha assegurat que estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar. A més, ha afegit que, tot i que aquestes aplicacions estan prohibides als menors de 13 anys, no hi havia cap control real. L'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Demanen gairebé 200 milions de dòlars en sancions i una reestructuració de les plataformes. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui.
1: 3CAT Info.
0: Canviant de qüestió, al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, hi han trobat el cos d'una persona morta. Segons els Mossos d'Esquadra, no presenta signes evidents de criminalitat, però treballen per esclarir les causes de la mort i identificar el cos. L'alerta l'ha donat un operari de la zona i el cadàver s'ha recuperat amb unitats subaquàtiques dels Mossos. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
11: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una vuitena persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
0: A Girona han detingut 3 persones, 2 vegades en 2 dies, per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són 2 homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. Girona, Maria Rovira.
12: A tots 3 els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra 2 vegades, dilluns i dimarts, com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va veure un home i una dona que es traien objectes de sota les samarretes i els posaven en caixes de cartró. Van descobrir que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. I dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ja ha començat la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. A l'avançament provocat per la calor se li ha de sumar la incògnita de saber el preu que rebran els productors. Els costos de producció els augmenten, però poden sortir beneficiats per la sequera en altres zones productores. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Diverses incògnites envolten la campanya que ha començat aquesta setmana. La primera és què passarà amb el temps i com les tempestes a finals d'estiu els impactaran. Després, els preus i la situació que pateix el sector. Es disparen els costos i viuen en una situació que ells mateixos defineixen d'inestabilitat permanent. Els preus baixaran, però la pregunta és quan. La sequera de zones com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic esmorteirà aquesta baixada. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
13: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sé que era per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
11: Enguany els preus haurien d'estar al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas de l'arròs llarg. En termes de producció, si no hi ha grans pluges, preveuen collir unes 135.000 tones.
0: I en parlàvem al sumari, les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. I és que l'hospital privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
15: El de noviembre i buscando veterinarios es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
14: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, recorda que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
16: A la producció no en trobem, també tenim, estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això, però igual també que és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
14: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida, Torrelameu, la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores als 7 dies de la setmana. Per tant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026. Registrant aquesta xifra, deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada a tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que en mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afecta més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o l'interior de l'Ebre, i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'incendi forestal de Pinofranqueado a Càceres, Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca, tot i que en aquesta zona ja està controlat. El foc ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
18: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
0: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i s'han hagut de desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges. I a tot això, l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha permès que hagin pogut tornar a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i s'espera que aquest dijous es pugui estabilitzar amb la baixada de les temperatures. I l'esclafit de fa uns dies a Llavorsí, al Pallars Sobirà, va destrossar desenes d'arbres que sumen unes 100 tones de fusta. Ara es començaran a retirar per evitar un possible incendi. Llavorsí, Joaquim Albalate.
19: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va afectar una hectàrea i mitja de bosc a tocar de la carretera C13. Va deixar arbres trencats per la meitat i d'altres arrencats de socarrel que han quedat estesos pel bosc. Unes 100 tones de fusta que ara la Generalitat, propietària del bosc, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
20: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí, i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar, netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
19: Mai s'havia vist un esclafit com aquest en aquesta zona, però els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més habituals, també aquí al Pirineu.
0: Els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 animals i que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
21: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
22: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués baixant cada setmana, tal com s'ha passat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que ens fan ara.
21: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i Alfés.

0: dues.
1: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia, a Barcelona, amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideix també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
2: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
1: A més de carrers i places, també s'han premiat les portalades i els balcons, que gairebé han duplicat la seva participació, passant de 36 a 52. El millor portal ha estat el del carrer Sant Joaquim, anomenat l'Entrada Màgica, i el millor balcó, el del primer pis, del carrer Monistrol número 7, amb el títol El Voltó. El relleu a les festes populars de Barcelona amb carrers guarnits l'agafarà la Festa Major de Sants, que es farà del 22 al 30 d'agost.
3: Batiscafo Catiusques.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A Cop de Rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra, creada per Degoll de Gom, arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de la escenografia original cedida per la productora barcelonina. Montse Pujol.
1: L'espectacle que es podrà veure al setembre ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Bardolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
2: Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i, certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i, bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni.
1: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, de Sopa de Cabra o Sau.
2: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que, a més, no havia viscut directe l'efervescència del rock català i, a més, doncs, un equip que per molta gent era de les primeres produccions grosses que feia.
1: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.

0: Esports.
1: Amb Pau Dax.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugranes a la primera part i Zizou pels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans del partit s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit ha parlat per TV3 el lateral esquerre Alejandro Valde.
3: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil, sí que és veritat que últimament al redor del meu es parla molt, moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Sóc una persona que mai miro la premsa, però bueno, al final és inevitable que les coses acaben arribant. Però bueno, crec que m'he d'enfocar en mi, en la meva feina, en l'equip i seguir treballant.
2: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
4: A ver, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, cree que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, si es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
2: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat aquest dimecres el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
5: I felt very happy, very surprised, let's say.
6: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
2: El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga al Metropolitano amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kang In-Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. Avui el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany, han insistit que Julián no marxarà. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, no ha volgut parlar del davanter argentí després del Gamper.
7: Ah, mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atlètic, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
2: I el Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
8: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
2: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Junior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I encara en futbol, la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Reial.

0: Isaac del Toro i el català Marc Soler. També en ciclisme, els catalans David de la Cruz i Marcel Camproví correran la Vuelta amb l'equip Pinarello. Els altres catalans ja confirmats per disputar la prova, que començarà dissabte a Mònaco, són Pau Miquel, del Bahrain, i Marc Brustenga, del Kern.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Molt bon dia, molt bon dijous. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 20 graus a Solsona, 23 a Figueres, 24 a Sabadell, i tot apunta que la calor, que aquests dies últims ha estat molt, molt intensa, hauria de començar a donar una mica de treva. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Això ho notarem, doncs, a partir d'avui ja?
1: Sí, sí, sí. I a més del que havíem pensat fins i tot ahir, perquè avui la inestabilitat sembla que es farà més evident i els ruixats, les tronades guanyaran terreny. De fet, aquesta nit ja ha estat de llamps i trons a molts indrets del país, sobretot a les comarques del sud i també en àrees del Pirineu. Continuarà aquesta situació al llarg del dia d'avui. Serà un matí que començarà amb més intervals en núvols, fins i tot amb algunes precipitacions que al llarg de les immediates hores poden tornar a descarregar en tota la façana litoral de la Costa Daurada fins a la costa central. Localment podrien ser intenses en algun moment en aquestes zones, i també al llarg del matí n'apareixeran en àrees de l'Alt Pirineu i de l'Aran. I durant la tarda, aquests ruixats, aquestes tempestes, podran acabar caient pràcticament en qualsevol indret del país. On menys probable sigui serà les comarques de Ponent, el Pla de Lleida, on encara avui la temperatura continuarà relativament més alta, màxima que quedarà entre els 36 i 37 graus, per tant ja no són els 40 d'ahir. I els ruixats, les tempestes, poden descarregar amb força aquest vespre, aquesta tarda vespre, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, també cap al Pirineu gironí, i durant la propera nit també cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Per tant, doncs, moviment meteorològic, tempestes que poden ser fortes i baixada la temperatura.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és el bon resum que ens ha fet el Tomàs Molina. Baixada de les temperatures, però alerta també amb aquestes tempestes, perquè ja hem tingut alguns episodis intensos aquest estiu. Per tant, doncs, prudència també, ho anirem explicant aquí a Catalunya Ràdio. En qualsevol cas, les temperatures es moderen una mica després que ahir acumuléssim el 20è dia en què a Catalunya hem arribat als 40 graus. 20 dies en què en un moment o altre, en un lloc o altre del país, s'ha arribat als 40 graus. L'estiu passat van ser 16. Dos estius enrere van ser 9. Per tant, això augmenta de manera progressiva, i això té molts efectes, per exemple, el que hem explicat diverses vegades. L'aigua del Mediterrani s'escalfa més que la mitjana dels mars de tot el món, i això, evidentment, genera un efecte encara més preocupant pel que fa al canvi de les temperatures. A banda d'això, un altre dels temes de les últimes hores té a veure amb les investigacions contra el càncer. Una vacuna de les farmacèutiques Moderna i Merck contra el melanoma, un dels càncers més mortals del món, tant en homes com en dones, ha superat amb èxit els assajos clínics, segons diuen les dues farmacèutiques, que asseguren que es tracta d'una vacuna que es fabrica de manera personalitzada, i això ha tingut una conseqüència d'entrada econòmica. Les accions de les dues farmacèutiques s'han disparat. De fet, Moderna ja és la segona acció amb millor rendiment de l'any a l'índex S&P dels Estats Units. Ara bé, a partir d'aquí hi ha interrogants que avui ens plantejarem al Matí de Catalunya Ràdio. Primer, què és el que sabem exactament? Segon, què no sabem exactament? Perquè la nota de premsa és ambigua en alguns aspectes, i és per això que el catedràtic emèrit en farmacologia, Ramon Laporte, ens avançava això sobre el que ahir explicaven Moderna i Merck aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
2: En primer lloc, cal tenir en compte que les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics són, no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. Aquest és un cas típic. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos.
0: És el que explicava algun dels apunts que feia el professor Laporte en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio. Avui a l'Àgora el sentirem més en profunditat, quins detalls o quins dubtes li genera aquesta notícia. També parlarem a partir de 3:15 del matí amb el doctor

0: doctor Josep Malveí, que és el cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic de Barcelona, que ha participat en aquest assaig, i per veure la magnitud d'aquest anunci que ahir sacsejava bàsicament les borses de tot el món. Tot això, evidentment, el dia en què continuarem mirant a Ceuta, després de l'anunci del govern espanyol de traslladar 500 nenes a la península.
1: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que, bueno, pues han sido agredidas.
0: És el que deia Patricia Fernández, advocada de la coordinadora a Barrios, que treballa justament en la protecció dels infants a Ceuta. El que passa és que això ha generat un rebrot de la pugna política, perquè el Partit Popular ha deixat clar que no s'ha de permetre que cap de les persones que va entrar a Ceuta procedent del Marroc es traslladi a la península.
2: Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos. Por tanto, el Gobierno de la Nación está obligado a activar el procedimiento legal de repatriación de quienes siguen ocupando ilegalmente esta ciudad.
0: És el que deia Alberto Núñez Feijóo, que hi va visitar Ceuta, governada pel seu partit. Tot això està esperonant, evidentment, l'extrema dreta. De fet, hi ha una certa preocupació perquè hi ha un col·lectiu que es diu Save Europe Act, que ha organitzat diverses manifestacions, una d'elles a Barcelona, aquest mateix cap de setmana. Hi ha col·lectius antifeixistes que s'estan mobilitzant per fer una concentració una hora abans, al mateix lloc, a la plaça Sant Jaume, per contrarrestar-ho. Però també en les últimes hores hem sentit com Junts enduria el seu discurs cap a Aliança Catalana. Jordi Turull, des de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent, posava el partit de Sílvia Orriols al mateix sac de Vox.
3: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents.
0: A banda d'això, avui a l'Àgora tornem a parlar d'un tema del qual n'hem parlat molt aquest estiu al matí de Catalunya Ràdio i que ha generat moltes queixes dels oients i les oients del programa, que és el sistema de recollida d'escombraries, sobretot el porta a porta. Recordem el que ens deia una veïna de Roda de Barà.
4: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, Massos de Comarruga...
0: Que és el que ens explicava aquesta veïna que deia que li portaven la brossa, és allò que es diu turisme de brossa. Doncs bé, la novetat del dia que us explica avui al matí de Catalunya Ràdio és que veïns de l'urbanització Masos i Nirvana del Vendrell han presentat ja una primera denúncia a l'Agència de Salut Pública de Catalunya queixant-se que els seus contenidors estan plens i que el servei no funciona bé. A l'Àgora en parlarem amb l'Ernest Rosselló, que presideix l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana. I un altre tema que hem abordat molt aquí al matí de Catalunya Ràdio les últimes hores és, a banda de la calor que dèiem, és la falta de preparació d'algunes residències de gent gran, sobretot a les habitacions, on, com avançava el periòdico, només la meitat de les residències tenen aire condicionat a les habitacions. Ahir parlàvem amb la presidenta de la patronal de les residències, en la Cinta Pasqual, que ens deia que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses. També parlàvem amb la investigadora Elena Hernández, que va fer un estudi a la Universitat Pompeu Fabra, que deia que quan hi ha episodis extrems de calor, la gent gran es mor més a les residències, es mor més a les residències que no pas a casa. Però és que no només això, es mor més, deia, a les residències que estan en barris amb renda baixa.
5: I el que sí que veiem és que a nivell individual la renda de la persona no afecta, però sí que a nivell de l'àrea on se situa la residència sí que hi ha un efecte. I les residències que estan, o sigui, quan hi ha la residència localitzada en una àrea amb renda més alta, diguéssim que l'accés de mortalitat és més petitet.
0: És el que ens deia la investigadora Elena Hernández Pizarro aquí al matí de Catalunya Ràdio. I una notícia també a les 7 i 8 minuts que està marcant i molt els informatius, les portades i tot de les últimes hores.
6: Now, in the past few minutes, the Daily Telegraph newspaper has reported that Prince Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, plan to move back to the UK.
0: El príncep Harry i Meghan Markle, és a dir, els ducs de Sussex, tornen al Regne Unit després de 6 anys als Estats Units. Ho faran ara al setembre amb els seus dos fills. Aquest retorn no vol dir que els canviï l'estatus com a membres de la família reial ni que participin en actes oficials, que això continua com estava, però el rei Carles III, diu en algunes fonts, estaria satisfet amb el seu retorn. I també d'aquesta nit.
7: Resisteix el gol,
8: Toca la pilota, Rafinha molt bé, ara. Cap a Valde, Valde l'interior de l'àrea, fa l'assistència, Abdelkarim, gol! L'ha marcat Abdelkarim!
0: 2-1 del Barça al Gamper davant l'Ahlali egipci en la presentació de l'equip davant l'afició.
9: Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
0: Vam sentir Hansi Flick en català, vam sentir aplaudiments del Camp Nou per Rodri, vam sentir xiulets per Frenkie de Jong i vam sentir Deco parlant de fitxatges.
7: Però crec que sí que tenim solucions internes, però segurament vamos a hacer algún movimiento.
0: Segurament farem algun moviment, deia el director esportiu del Barça. No va dir noms, però cada vegada més la carpeta de Julián Álvarez sembla tancada, sembla el fitxatge, com ja ens deia l'Emilio Pérez de Rodas ara fa uns dies, absolutament impossible. El que passa és que això no vol dir que la carpeta de Julián Álvarez a Madrid, a l'Atlètic de Madrid, continua oberta.
10: Ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez y yo quería saber qué opinas de esto, gracias.
11: Muy respetuoso por nuestra gente.
0: Molt respectuós amb la nostra gent. És el que deia Simeone quan li preguntaven pels insults que una part de l'afició de l'Atlètic de Madrid va fer a Julián Álvarez. En fi, a les 7:10, encara una cosa més.

0: 4 minuts i arribarem a un quart de 8. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Ignacio Rigau, Meritxell Benedí, Jordi Cominal i Joan Guirado, però de moment fent un cop d'ull als titulars. Amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Nou rècord.
3: De calor a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. En tot l'any passat hi va haver 16 dies a 40 graus i el 2024 en van ser 9.
4: Ahir que va ser el 20è dia amb temperatures extremes, els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central.
5: La calor, però, donarà treva en els pròxims dies. Des d'avui, durant el cap de setmana, s'espera que les temperatures es normalitzin i que hi hagi ruixats i tempestes a diferents punts del país. De fet, avui Protecció Civil preveu que la calor quedi més restringida al litoral sud i central.
0: Zones d'espera sense climatització.
6: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
3: Malgrat que dins la majoria dels combois hi hagi aire condicionat, associacions d'usuaris adverteixen a l'Agència Catalana de Notícies que les altes temperatures en zones d'espera i andanes de trens, metro i autobusos desincentiven l'ús del transport col·lectiu. Adrià Ramírez és el vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
7: No és només que estiguem incòmodes, sinó que hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poden patir marejos, baixades de pressió, i normalment sol ser aquella gent que ja té dificultats de moure. En altres casos, doncs, gent gran, gent que pugui tenir algun tipus de malaltia.
0: S'escalfa.
4: El Mediterrani més ràpid que la mitjana mundial de març, segons un informe internacional.
5: Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears.
0: Anem cap allà, Caterina Carmany.
8: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Camp Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
9: Lo malament que han tractat la terra.
10: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic, els convido que venguin per aquí.
8: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina. Des de Camp Picafort, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I es manté el risc.
3: Tot i la baixada prevista de les temperatures en els propers dies, bona part de Catalunya es manté avui en risc alt o molt alt d'incendis. Segons les dades del Pla Alfa dels Agents Rurals, el risc és molt alt a bona part de les Terres de l'Ebre i a comarques com el Segrià o la Noguera, i també hi ha risc alt a bona part de l'interior i el litoral del país.
4: Mentrestant, a la resta de l'estat hi ha diversos focs que preocupen. L'incendi forestal de Pinofranqueado a Càceres, Extremadura, ja afecta unes 200.200 hectàrees i ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. En les últimes hores, efectius de la UME s'han afegit a les tasques d'extinció. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
11: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
5: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les penyes de Riglos ha permès que ja hagin tornat a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i els bombers esperen estabilitzar-lo avui.
0: Contra el melanoma.
3: Una vacuna contra aquesta patologia supera amb èxit els assajos clínics segons les mateixes farmacèutiques que la fabriquen.
4: Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda.
0: Més detall, Roger Santaló.
12: La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor del pacient i complementa el tractament que rep d'immunoteràpia. La comunitat científica es mostra esperançada per l'anunci, però recorda que la vacuna encara no s'ha autoritzat i que no s'han vist els resultats de l'assaig. Susana Puig és directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS i Aleix Prat, director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, en declaracions a 3CAT Info.
13: Aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat
2: amb la immunoteràpia.
13: Ojalà sigui així, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
12: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170%. Roger Santalop, a Matí de Catalunya Ràdio.
0: Accés d'eufòria.
5: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, avisa.
14: Les variables que estudien en aquests assaigs clínics inicials amb un producte amb càncer, com l'aparició de metàstasis, el temps fins a la recaiguda, no es correlacionen quasi mai amb la variable que importa, la que més, que és la supervivència del pacient, ni tampoc amb la seva qualitat de vida.
0: És el que ens explicava en declaracions en aquest programa el professor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Sentirem més detalls d'aquesta anàlisi sobre aquest suposat descobriment que feien ahir les farmacèutiques Moderna i Merck. Més coses, expulsió immediata.
3: I sense excepcions cap al Marroc, és el que defensa Alberto Núñez Feijóo pels migrants que són a Ceuta des de finals de juliol.
4: Això mentre el govern espanyol prepara el trasllat urgent de 500 nenes un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
15: Per Feijóo no hi ha excepcions, tant adults com menors són invasors i han de retornar al Marroc, tant si tenen família com si no.
16: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo. Incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
15: Una postura que apunta també defensa Brussel·les, malgrat que el govern espanyol insistix que deportar xiquets en massa és il·legal i una barbaritat, en paraules de la ministra d'Infància i Joventut. Sira Rego recorda que cal atendre els menors cas per cas i vetllant pel seu interès, ja que molts, diu, no tenen família o fugen de la violència. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No es pot fer en bloc.
5: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que no està permès fer-ho en bloc.
3: No ho permeten ni la normativa europea ni l'espanyola. Segons Marcus González, que és professor de dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i Patricia Fernández, que és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
17: No és possible una decisió col·lectiva. Està prohibit i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. El problema és que, clar, necessites temps, de recursos.
18: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo.
0: Contra Aliança Catalana.
4: Junts per Catalunya adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme.
5: Ho ha dit el secretari general del Juntaires, Jordi Turull, a la Universitat Catalana d'Estiu.
0: Prada, Laura Bertran.
19: En una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols.
20: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que s'obren, i que s'obren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
19: El secretari general de Junts també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés. Des de Prada, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'hi reunirà.
3: Donald Trump, amb el líder de Corea del Nord, aquesta tarda el president dels Estats Units fa un nou gest d'acostament a en Kim Jong-un després que uns dies enrere anunciés una reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud i critiqués la poca implicació de Seul en el conflicte amb l'Iran.
4: Trump vol que Kim Jong-un, amb qui diu que manté una bona relació, redueixi el seu potencial atòmic i no ajudi Teheran a aconseguir armes nuclears.
21: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: Ho admet.
5: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hin Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener de 2024 en plena guerra contra Gaza.
3: És la primera vegada que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
1: Dos anys i mig ha tardat l'exèrcit israelià en admetre que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En aquest sentit, considera necessària una investigació criminal, com també en el cas dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. I fins aquí, aquests són els dos únics casos que s'investigaran. En la resta dels 150 atacs analitzats, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A les 7:21 minuts, al matí de Catalunya Ràdio, parlem d'un nou atac rus.
4: Almenys 4 persones han mort aquesta matinada a Kiev i la seva regió durant un bombardeig rus, segons les autoritats locals.
5: També hi ha una vintena de ferits. En un context de bombardejos entre els dos països, Rússia i Ucraïna intercanvien un centenar de presoners de guerra. Vladimir Putin treu ferro als efectes sobre l'economia russa que tenen els atacs ucraïnesos, sobretot en el comerç online i el sector petrolier.
0: Moscou, Cristina Solies.
2: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus ha ordenat al seu govern que financiï la reconstrucció de la vintena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera els 2.000 milions d'euros. Tot i això, Putin hi treu ferro.
22: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys. Això és obvi.
2: Ara bé, el cert és que els atacs ucraïnesos també han paralitzat l'activitat al port més important d'exportació de petroli al Mar Negre i han fet que 7 de cada 10 gasolineres tinguin escassetat de benzina. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:22 minuts, un 20% de les dones.
3: Pateixen dolor pelvià crònic. És un dolor crònic i invalidant que afecta sobretot dones d'entre 40 i 60 anys, però també a alguns homes.
4: A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic.
0: Txell Garriga.
23: De vegades, al darrere d'un dolor pelvià hi ha una endometriosi, un dolor postpart o bé una infecció, però el més habitual és que no tingui cap causa concreta. Per això sovint el tractament també implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia del Vall d'Hebron.
24: No puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal, amb rehabilitació, fisioteràpia...
23: En alguns casos, el diagnòstic triga anys en arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi nom. Per exemple, la Pilar.
25: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
23: Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Denuncien.
5: Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Or, el Solsonès, la precarietat del centre mèdic que els dona servei.
0: Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalate.
26: Asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix, o bé només es cobreix aquest servei durant unes hores. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
27: Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei, sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per la zona on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
26: Dilluns hi va haver una concentració al municipi i no es descarten més mobilitzacions. Des de Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalate pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cap centre veterinari.
3: A les comarques de Lleida no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores.
4: L'hospital privat que fins ara oferia aquest servei no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent.
0: Pere Joan Álvarez.
28: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
29: Des de noviembre llevo buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues, ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también pues, festivos, noches, fines de semana.
28: L'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I guanyadors.
5: L'homenatge a Antònia Font de la plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia a Barcelona. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any.
0: I parlant de guanyadors, Miquel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
30: Bon dia.
0: El Gamper torna al Camp Nou amb victòria blaugrana.
30: Gairebé 55.000 persones van veure com el Barça guanyava la 61a edició del trofeu contra l'Al Ahly egipci per 2-1. A la primera part, els locals es van avançar amb un gol de Hams Abdelkarim i un penal resolt per Rafinha. A la segona, els egipcis van situar el 2-1 amb un gol de Siso. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, podria haver ampliat la distància amb un penal dels últims minuts, però el va aturar el porter El Shenawy. Abans del partit es va presentar a la plantilla amb Rafinha com a capità provisional.
31: Yo estoy seguro que nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, haremos todo el posible para darles muchas alegrías en esta temporada. Y juntos somos muy fuertes y solamente juntos podemos pelear por todos los títulos posibles. Muchas gracias, visca Barça y visca Cataluña siempre.
30: Un dels jugadors més ovacionats va ser Rodri, que va seguir el partit des de la graderia. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick va agrair el suport de l'afició i va dir que l'equip està a punt per lluitar per tots els títols.
6: I think we have a really great team.
7: Crec que tenim un equip increïble, amb molta qualitat, gràcies a Deco, al president i a tots els que estan involucrats en això. Estem preparats per treballar de valent, dia a dia, però també llestos per lluitar per tots els títols.
30: També va fer declaracions el director esportiu blaugrana. Deco va confirmar a TV3 que segurament el club farà algun moviment per aconseguir un davanter abans que no es tanqui el mercat.
0: I cada vegada és menys probable que aquest davanter sigui Julián Álvarez.
30: Tant el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, com el director del futbol professional, Mateu Alemany, van insistir ahir que el davanter no marxarà. L'Atlètic es va estrenar ahir a la Lliga, encara sense l'argentí, guanyant per 2-0 al Màlaga. I l'Espanyol va presentar ahir el central eslové Vania Derkusic, de 26 anys, que arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg. El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, va explicar que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. I un últim apunt sobre futbol, TV3 emetrà com a mínim un partit dels tres equips catalans de la Lliga F, 15 partits del Barça femení i un dels duels entre les blaugranes i el Real Madrid. DAZN oferirà els 8 partits de cada jornada i a més Televisió Espanyola l'emetrà 4 en obert.
0: 3 minuts i 2 quarts.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. L'esport no fa vacances a l'estiu.
9: Tampoc a Catalunya Ràdio.
8: Cada dia a les 7, tot costa.
9: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
8: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser...
11: el 93.394-93394, la sèrie La 27.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
12: Seria vida i miracles amb el vinil.
8: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 2/4, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
13: Conmigo no cuenten.
14: La culpabilización y la estigmatización de la ganadería.
0: Perquè avui, de fet, deu ser aquesta hora, hi ha aquesta mena d'acte solemne que serveix per inaugurar l'any judicial.
15: Que és un tema que a la majoria de mortals, jo no diré que ens la porti fluixa, però sí que es podria dir que no ens acaba de preocupar del tot.
16: Sí. Bons dies.
15: Bons dies, bons dies.
16: Pensaron que m'enterraven, però sí. No sabien que soy una planta.
15: No, aquesta frase s'acostuma a dir que no sabien que era una semilla, sí, en aquest cas. I procuri no fer servir eslògans que no domina, perquè
16: prefiero arrodillar-me de pie. Sí. Que matar a un vivo de rodillas.
0: No, ja està. Pari de fer-se el revolucionari, senyor Feijó.
15: Sí, i respongui les preguntes, com per exemple aquesta. Què espera fer vostè, què espera aconseguir deixant plantat el president del govern espanyol i el rei? O sigui, quina manera d'anar
16: pues
15: per la vida.
16: Pues quiero conseguir el cielo, porque esto de hoy, mi plantón al poder, es dominante, es una jugada maestra.
0: Sí, sí, sí. Sí. Una jugada maestra, sí. Tota aquesta terminologia ens és bastant
16: estoy seguro,
0: familiar.
16: Sí. Estoy seguro que a partir de hoy sí. Europa nos mira.
0: Aquesta també.
16: Porque Europa no lo permitirá.
0: Molt bé, aquí mira, què no permetrà Europa exactament, senyor Feijó?
16: A los que como yo participamos de un proceso que ya no tiene vuelta atrás.
0: Ja amb això arribarem a 2/4 de 8.
16: Lo tenemos a tocar.

0: I comencem el dijous amb calor i més calor a Catalunya, tot i que avui ha de començar a afluixar. Ja hem arribat al 20è dia en què en algun punt de Catalunya s'ha arribat als 40 graus. 20 dies, una xifra absolutament inèdita que ahir va tenir com a protagonista sobretot les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. La calor extrema, entre d'altres coses, fa que el Mediterrani s'escalfi més ràpid que la mitjana mundial dels altres mars.
1: Lo malament que han tractat la Terra, dic jo. Tot, crec que tots tenim un pal de culpa.
2: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
0: Així ho explicaven dues banyistes de Can Picafort, a Mallorca, on també es nota amb força la calorada és a les andanes i a les zones d'espera dels trens o dels metros.
3: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
0: Tot això quan les últimes hores hem sabut que una vacuna contra el melanoma, un dels càncers més mortífers del món, tant en homes com en dones, ha superat amb èxit els assajos clínics, com a mínim, segons han esbombat les farmacèutiques que fabriquen aquesta vacuna, que són Moderna i Merck, que han donat poquets detalls. És per això que en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el catedràtic emèrit de farmacologia Joan Ramon Laporte avisava.
4: Les variables que estudien en aquests assaigs clínics inicials amb un producte amb càncer, com l'aparició de metàstasis, el temps fins a la recaiguda, no es correlacionen quasi mai amb la variable que importa, la que més, que és la supervivència del pacient, ni tampoc amb la seva qualitat de vida.
0: I sobre la crisi de Ceuta, mentre el govern espanyol prepara el trasllat urgent de 500 nenes a la península, el líder del Partit Popular exigeix...
5: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo. Incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio.
0: I els esports, Miquel Muñoz.
6: El Barça va guanyar el Gamp per 2-1 contra l'Al-Ahli egipci. Els blaugranes van presentar la plantilla amb Rodri com un dels jugadors més aplaudits i el director esportiu blaugrana Deco reconeixia a TV3 que hi haurà moviments en el que queda de mercat, tot i que cada cop sembla més difícil l'incorporació de Julián Álvarez.
0: Passen 3 minuts de 2:15, el que dèiem, Caló, Tomàs Molina.
7: A partir d'avui s'inicia un canvi en la situació meteorològica amb un augment de la inestabilitat i també amb una tendència al descens de la temperatura. Avui serà un dia variable, amb núvols més compactes a la façana litoral, fins i tot amb algunes precipitacions que al llarg del matí començaran per la Costa Daurada, potser fins i tot punts de la costa central. I, de fet, durant la tarda i el vespre, els ruixats, les tempestes poden guanyar terreny en aquesta zona i també intensitat. Tempestes que poden descarregar amb força en punts de les Terres de l'Ebre, de la Costa Daurada, també cap a l'interior de les comarques gironines, el Pirineu gironí, i després de cara al vespre i la propera nit apareixeran també cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Demà divendres serà un dia en conjunt amb força estones amb sol a les comarques del sud, però amb inestabilitat, que de nou tornarà a guanyar terreny, sobretot al nord al llarg del matí, que a la tarda s'estendrà també pràcticament en qualsevol indret del país. Les tempestes tornaran a poder ser intenses i la temperatura continuarà a la baixa.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Repassem la mobilitat a aquesta hora. Silvia Andrés, com ho tenim, això? Bon dia.
8: Bon dia, Rodalies. Veiem algun retard, però cap incidència rellevant. Tot i això, el tren de Girona, que havia d'arribar a l'estació de Sants de Barcelona a les 7:50, ho farà finalment a 8:45. A la capital catalana, metro i autobusos alhora. Destacar, però, que els autobusos de la línia D40, B-23 i 39, avui no passen per l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat per en unes obres que s'estan fent.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, doncs tranquil·les, perquè tampoc no hi ha incidències i només provoquen retencions les obres que es fan a Barcelona a la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en tots dos sentits. Només provoquen una petita cua a l'altura de la Vall d'Hebron direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
9: Fins ara.
0: 4 minuts ara mateix passen de 7:45, d'aquí una horeta, l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb l'Ignacio Rigau, la Meritxell Benedí, el Joan Guirado i el Jordi Cuminal, però de moment... Mirem els diaris, sabem què hi trobem avui. Obrim la redacció del Matí de Catalunya Ràdio per repassar les portades i les opinions més destacades també de les, dels diaris d'avui. Marisa Gil, Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: El Gamper i les Festes de Gràcia avui protagonitzen les imatges de les portades dels diaris principals.
10: El periòdico i l'Ara comparteixen fotografia de portada, la de l'alegria dels veïns de la plaça Rovira de Gràcia després de guanyar per sorpresa el concurs de carrers guarnits i superar altres carrers que tradicionalment s'enduen premis, com el carrer Mozart o el carrer carrer Llibertat. La Vanguardia, en canvi, opta per una fotografia de Rodri durant la presentació del primer equip del Barça al Gamper.
11: Els editorials es centren en la crisi migratòria a Ceuta. El del Mundo es fixa en la figura de Feijóo per destacar el discurs que va fer a la ciutat autònoma, que qualifica de contundent. El de La Vanguardia denuncia que ha faltat diligència en la resposta del govern espanyol a la crisi i reclama la urgència del retorn a la normalitat. El periòdico incideix en la resposta europea i qüestiona la capacitat del Tractat de Schengen per afrontar situacions extraordinàries que afectin la mobilitat interior o la seguretat exterior, mentre que l'Ara reclama al govern espanyol una gestió eficient de la crisi humanitària, alhora que denuncia el posicionament dels partits de l'oposició que qualifica d'hipòcrita.
10: L'anunci dels avenços en una vacuna contra el melanoma per part de les farmacèutiques Moderna i Merck també és avui a la portada de la majoria dels diaris. La Vanguardia parla de prometedors avenços, tot i subratllar que no s'han publicat les dades completes ni les xifres concretes de reducció de risc.
11: Justament a l'Ara entrevisten Tim Jackson, economista i assagista, que afirma la prosperitat té a veure sobretot amb la salut i no amb la riquesa.
10: El periòdico avança que Educació anunciarà més aules d'acollida davant la vaga de docents. Explica que la setmana prèvia al començament del curs, la consellera Niubó presentarà unes mesures addicionals per millorar les condicions laborals dels professors.
11: A El País hi llegim que Isabel Díaz Ayuso s'instal·la en una urbanització de Puerta del Hierro després de deixar el pis que compartia amb González Amador. La presidenta madrilenya es trasllada a una zona acomodada després d'abandonar el barri on la Comunitat de Madrid va comprar el polèmic apartament.
10: La Vanguardia dedica una pàgina a l'amor de Josep Cusí, a qui qualifica com l'amic més lleial del rei Joan Carles. L'empresari i armador català ha mort als 90 dos anys. El País recorda que era un dels confidents més discrets de l'emèrit, a qui va conèixer durant una cacera organitzada per Franco, de qui va ser instructor de tir i company de casa.
11: I el Regió 7 dedica el tema del dia a la figura de Rufino Mesa, artista extremenc que protagonitza el festival Microscopies amb una obra dedicada al poeta José Agustín Goytisolo.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital, com sempre amb la Sílvia Creu. Sílvia, què tal? Molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Els fills de Robin Williams reactiven el seu compte d'Instagram.
12: L'actor hauria fet 75 anys el juliol i els seus fills Zach, Zelda i Cody van decidir tornar a donar vida al seu compte, al compte del seu pare, en aquesta xarxa social. Volen compartir amb el món el seu talent i humor i recordar la seva extraordinària vida i obra després de donar-se, segons expliquen a la publicació que han fet aquest dimarts, que segueix inspirant i delectant noves generacions. Robin Williams es va suïcidar l'11 d'agost del 2014, quan tenia 63 anys, i l'última publicació l'havia fet 10 dies abans per felicitar el 25è aniversari a la seva filla. Ho llegim a El País.
0: Els rics també ploren.
12: Doncs sí, una turista argentina s'ha fet viral després de sortir a la secció Problemes de Milionarios, que es fa en un programa del seu país i que recull les dificultats quotidianes d'aquest col·lectiu oprimit. La dona estava indignada perquè el iot on navega amb 9 persones més de la seva família de 27 metres d'eslora, amb tripulació, capità, mariners i xef, és massa gran per entrar a les cales de Mallorca. Pretenien recórrer la costa mallorquina i accedir a les platges des del mar, evitant així les carreteres saturades, els problemes per aparcar, la calor, les caminades i la púrria en general, i resulta que han de passar pel tràngol d'arribar a la costa amb una embarcació auxiliar o una moto d'aigua. Ho recull, entre altres, el Regió 7.
0: I arriben les competicions de farmejar aura.
12: Atenció, Freddy, això ho intentarem explicar sense que ni a tu ni a mi, que som de la generació X, se'ns contracturi el cervell. La gent jove fa temps que utilitza aquest concepte aura per referir-se a una cosa semblant al carisma. I el concepte farmejar, de la seva banda, ve del món dels videojocs, que significa acumular punts, experiència, objectes, fent determinades accions durant aquest joc, val? Mentre jugues. Això, traslladat al món físic, significa doncs, que farmejar aura és fer coses per acumular aura, no? Perquè la gent consideri que tens aura. Mm. Són coses indeterminades, perquè ningú sap del cert què fa que en tinguis. És una cosa subjectiva, depèn de qui s'ho mira. Per uns la minya mal té aura i per altres és antiaura. És tot molt complicat. Però ha arribat al punt que al Brasil es fan campionats presencials de farmejar aura. Els candidats fan balls, moviments, posats o directament no fan res, intentant hipnotitzar els espectadors amb la seva aura i demostrar que en tenen més que els altres. Ho explica El Plural.
0: Gràcies, Sílvia. Ai, 5 minuts, arribarem a 3 quarts. Aquesta hora, més premsa. Destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
13: Comencem amb la premsa britànica, que es fa ressò de l'anunci del retorn del príncep Enric i Meghan al Regne Unit després de 6 anys als Estats Units. Segons el Daily Telegraph, Harry i Meghan tenen previst marxar dels Estats Units a finals d'aquest mes i traslladar-se a una residència privada, que no serà reial, sinó a... serà una residència privada i serà als afores de Londres. The Guardian dedica una cronologia sencera per entendre què han fet durant tots aquests anys als Estats Units, mentre que el Daily Mail és qui escriu més articles sobre el tema. Explica que els fills començaran a anar a una escola britànica al mes de setembre. També expliquen en exclusiva com el rei Carles III se'n va assabentar, que va ser just el diumenge passat. Es pregunta per què han fracassat els somnis americans de la parella i posa una de les moltes preguntes que fa sobre la taula, que és qui finançarà la seguretat de tots dos quan visquin al Regne Unit. Avui a The Guardian també llegim que la germana de Kim Jong-un posa en dubte les afirmacions de Trump sobre converses secretes entre els Estats Units i Corea del Nord. Diu que no sap res d'aquestes converses i que els Estats Units continuen sent enemics de Pyongyang.
14: I comencem el repàs de la premsa econòmica amb 5 dies. Espanya lidera l'encariment dels carburants a tota Europa. Els motius, la retirada progressiva de les ajudes en paral·lel a la pujada dels impostos. Des de l'arrencada de l'estiu, el preu de la gasolina ha repuntat un 18% i el del gasoil ho ha fet un 21%, mentre que la mitjana europea està entre un 9% i un 16% respectivament. Expansión avisa que les grans cadenes hoteleres encara en la recta final de l'estiu amb els preus com a principal motor de creixement. Les previsions són de rècord i tot i que en algunes destinacions l'ocupació ha baixat sensiblement, l'objectiu ara és atraure un client amb més poder adquisitiu i per això es preveu un augment de les tarifes entre el 4 i el 9%. Entre els grups amb més bons resultats trobem Barceló, Palladium, Riu i Malià. I acabem el repàs amb una notícia relacionada amb l'ocupació. Espanya registra una caiguda de més de 16.000 vacants en el segon trimestre de l'any. Aquesta caiguda és la més gran en dues dècades i representa més de 140.000 vacants sense cobrir perquè no es troben treballadors. Són dades d'Eurostat que recull el País, que alerta que, tot i les bones xifres, el ritme de vacants sense cobrir s'ha alentit respecte al primer trimestre de l'any.
0: Vinga, anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, bon dia.
15: Bon dia.

0: Vespre de promeses del Barça cap a la seva afició. Em tunejaré el cotxe per tu en futbol es va traduir a estem llestos per lluitar-ho tot. Els blaugranes tenen una plantilla de qualitat, com la defineix Santi Noi al Mundo Deportivo, i al capdavant hi ha Rafinha, beneït com a capità per Xavi Ortuño a l'esport. Si l'equip necessita gols, em busca. Si falta un nou, s'hi deixa la pell. Està disposat a donar-ho tot. Aquest estiu el Barça s'ha enamorat d'un davanter de l'Atlètic de Madrid. Les ments estretes, Cerezo i Mateu Alemany, els intenten parar els peus i cada cop sembla més impossible que Julián vesteixi de blaugrana, repetint la història de Julieta i Romeu. I un nom que espera que el temps li donarà la raó, Abdelkarim, autor del primer gol en la victòria d'ahir, que es postula per ser el nou que necessita el club. I el que li han tornejat el cotxe és a Carlos Sainz, el pilot de Fórmula 1, ha renovat amb l'equip Williams amb un sou estratosfèric, 30 milions d'euros per temporada.
1: I passem a la premsa del cor. Sílvia Andrés, bon dia.
2: Bon dia. Isabel Presley és la reina de la premsa rosa. Ara hem descobert un dels secrets més ben guardats, com es manté en forma als 76 anys. Ho ha explicat el seu entrenador personal, Blas Latorre, amb qui fa 3 sessions a la setmana. Ell arriba a casa de la Presley a les 3 de la tarda. Primer detall, ell a les 3 dorm i la desperten. No m'estranya que tingui una pell tan fantàstica si a les 3 està dormint. El primer que fa la Presley és esmorzar. Mentre esmorza, l'entrenador ho prepara tot al gimnàs privat. La sessió comença en 5 minuts, 10 minuts d'elíptica. Després fa exercicis de cintes elàstiques per reforçar cames i braços i també fa flexions a terra, encara que es veu que remuga una mica. Crec que ja triguen a publicar un vídeo amb els exercicis a Instagram. Probablement la Presley deu pensar que això no té prou classe, tot i que si hi haguessin diners pel mig, el nas em diu que canviaria d'opinió. Catalunya
3: Ràdio. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb Lidl, la Dolce Vita val la pena. Ara a Lidl, salses per pasta. 4 formatges o carbonara amb bacó per 1,99. I amb Lidl Plus, pesto de festuc i alfàbrega la segona unitat al 50%. Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
5: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals. Molt útils pel cotxe.
6: Carglass canvia. Carglass repara.
7: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
8: Les tasques d'extinció van bé.
9: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
10: a Catalunya. A les 2, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
10: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
11: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: 7:45, anem als aniversaris. Marta Viana, bon dia de nou.
12: Bon dia.
1: Va, qui fa anys avui?
12: Va, comencem amb ella, Demi Lovato.
1: Que Demi Lovato, pobreta, ha tingut una vida tan complicada que sembla bastant més gran del que deu ser.
12: Sí.
1: 40? Més jove, no?
12: Ui, sí que ha tingut vida complicada. Sí, no, més jove.
1: Més jove, clar, que aquesta va ser nena Disney. 32.
12: 34.
1: 34.
12: Seguim ara amb Jamie Cullum, que en fa quan?
1: Jamie Cullum...
12: una mica més.
1: Sí, 50?
12: 47.
1: 47, vinga.
12: I acabem amb l'actor Andrew Garfield, que recordem que és el segon Spider-Man, ni el primer ni sí, el tercer.
1: Sí.
12: El segon, vaja, bueno, el segon
1: sí,
12: de les pel·lícules.
1: Sí, exacte. L'Andrew Garfield deu tenir també 38.
12: 43.
1: 43, vinga. I el Sant Oral, Marta?
12: Avui és Sant Bernat, és Sant Cristòfol també, Sant Filibert, Sant Màxim, Sant Lluci, Sant Porfiri i Sant Sever.
1: I aquesta hora, com sempre, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
13: Bon dia, sóc Montsant Fons i Pallac, de la llibreria Nuri de Reus, i la lectura que us vull recomanar per aquest estiu és Llebretó, de Chloe Dalton. Llebretó és una novel·la que comença que una noia, al sortir a passejar, veu una cria de llebretó molt petitona i, bueno, veient que està una mica en perill, la porta cap a casa. I llavors la novel·la serà tota a la relació que tindrà aquesta noia amb la llebre. És una novel·la que transmet molta calma. Ben bé no passa gran cosa, però doncs una novel·la que no es fa llegir. penso que pot agradar molt als amants de la natura i una mica de una perspectiva diferent de veure les coses. Espero que us agradi. Bon dia.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Department Q.
14: Que és l'abreviatura de Departamento Q. Està basada en una sèrie de novel·les homònimes de l'autor danès Jussi Alder Olsen. Segueix un detectiu brillant però conflictiu que després d'un tiroteig és destinat a una unitat de casos sense resoldre. A diferència dels llibres ambientats a Copenhagen, la sèrie trasllada l'acció a Edimburg, a Escòcia. Està escrita i dirigida per Scott Frank, creador de Gambito de Dama, i protagonitzada per Matthew Woody, conegut per sèries com Downton Abbey. Dept Q té 8 capítols i és a Netflix.
1: 3 minuts, ara mateix passen de 3, quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
15: Els sons del matí.
16: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic, els convido que venguin per aquí.
17: Aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia.
18: Les variables que estudien en aquests assaigs clínics amb un producte amb càncer, com l'aparició de metàstasis, el temps fins a la recaiguda, no es correlacionen quasi mai amb la variable que importa, que és la supervivència del pacient.
19: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
20: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo.
21: Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé.
22: 2 anys i mig ha tardat l'exèrcit israelià en admetre que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Miquel Muñoz. Vacuna.
0: Preparat que estimula la formació d'anticossos amb el qual s'aconsegueix immunització contra diverses infeccions. Una vacuna de les farmacèutiques Moderna i Merck contra el melanoma ha superat amb èxit els assajos clínics. La notícia ha fet disparar les accions de les dues empreses, tot i que la comunitat científica es mostra prudent a l'espera de veure els resultats.
1: Trobada.
0: Reunió de persones amb interessos comuns, especialment en vista a dialogar. Donald Trump ha dit que es trobarà amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, aquesta tardor. Els mandataris ja s'havien trobat en el primer mandat de Trump.
1: I tornar.
0: Anar cap al lloc del qual s'havia partit. Els ducs de Sussex, el príncep Harry i Meghan, tornaran al Regne Unit després de 6 anys als Estats Units. Ho faran aquest setembre amb els seus dos fills.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 40.
23: Són els bilions de dòlars de deute públic que han assolit els Estats Units, segons el Departament del Tresor. Una xifra rècord i una altra dada negativa per Donald Trump, que va prometre reduir la càrrega del deute, però no ha pogut complir precisament com a conseqüència de decisions seves, com ara la guerra amb l'Iran, la reducció d'impostos i les devolucions dels aranzels. Feia poc més de 4 anys que el país havia superat el llindar dels 30 bilions de dòlars de deute públic.
1: 6.000.
23: Són les hectàrees que pot arribar a tenir el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà si es du a terme el procés que ha iniciat la Generalitat per ampliar-ne l'àmbit i incorporar-hi zones que tenen interès natural però que ara en queden fora. Els municipis, per exemple, de Riudoms o Ventalló, entre d'altres. El projecte s'ha posat en marxa amb una consulta pública prèvia per recollir opinions. Així el parc creixeria un 20% i passaria de 5.000 a 6.000 hectàrees.
1: 1 milió.
23: Són els euros de multa que el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha imposat a l'empresa de lloguer de cotxes Avis per dur a terme pràctiques abusives. El Ministeri de Pablo Bustinduy l'ha sancionat per cobrar una taxa en concepte de despeses de gestió als clients sancionats amb una multa de trànsit en el moment que tenien un dels seus vehicles de lloguer, una gestió que correspon a l'empresa.
1: I ara anem a les 3 imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge del dia veiem el jugador del Barça, Rodri, al mig del Camp Nou. Falten pocs minuts per començar el seu primer partit a l'estadi. Rodri aixeca el braç i saluda l'afició.
24: És el moment de la presentació del fitxatge estrella d'aquesta temporada. El nou jugador del Barça se'n va endur la gran ovació del públic, sense necessitat de jugar. Per sort, els blaugranes es van imposar a l'Al-Ahly egipci en el trofeu de Joan Gamper. Tot i l'expectació, Rodri no va marcar cap gol.
1: I la segona imatge, hi veiem desenes de persones abraçant-se, saltant d'alegria, porten banos, porten gots de plàstic, un d'ells mostra un cartell on es pot llegir ben clarament primer premi.
24: Són els responsables de la decoració de la plaça de Rovira i Trias després de rebre el premi al carrer més ben guarnit de les Festes de Gràcia 2026. La plaça, amb un homenatge a Antònia Font, s'ha imposat amb més de 40 punts de diferència al carrer Mozart i al carrer Llibertat, segons i tercer respectivament. La clau per guanyar, segons els organitzadors, l'embalat i la sensació de submergir-se en un mar oníric com el disc del grup mallorquí al qual l'homenatge bombardejaven batiars Cafo Catiusques.
1: Tercera imatge, ens l'envien des de Lleida, des de Peramola, a l'Alt Urgell, on ha obert una nova llibreria en un antic local de Queviures.
24: Parlem de la llibreria Casa Rotxer, que ocupa l'espai d'un establiment de Queviures que es va inaugurar l'any 1870 i que va tancar fa gairebé 3 dècades. El projecte, imposat per l'escriptor Pere Remolí, Ramon Besora i l'editorial Salòria, ha superat els 6.500 euros gràcies a una campanya de micromecenatge Barcami. La llibreria té previst organitzar presentacions de llibres, taules rodones i contacontes per convertir-se en un punt de trobada cultural del municipi.
2: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
3: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
2: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
3: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
2: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
4: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
5: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
4: Tornen els draps bruts.
6: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
4: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
25: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
4: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
26: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
26: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 6 minuts i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. La calor torna a marcar un rècord a Catalunya.
12: Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central.
1: I una vacuna contra el melanoma supera amb èxit els primers assajos clínics, o com a mínim això diuen les mateixes farmacèutiques que la fabriquen.
12: Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, endarrereix la metàstasi i redueix el risc de carrer caiguda. Aleix Prat és director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic en declaracions a Catalunya Ràdio.
28: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
1: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigeix que tots els migrants de l'entrada massiva a Ceuta siguin retornats al Marroc.
29: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podían quedar en España? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio.
12: Això hores després de saber-se que el govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors. Les comunitats no intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs.
1: Junts per Catalunya marca distàncies amb Aliança Catalana.
12: Des de la Universitat Catalana d'Estiu, el secretari general Jordi Turull adverteix...
30: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu.
1: Donald Trump anuncia que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador de Corea del Nord, Kim Jong-un.
12: En les últimes hores, el president dels Estats Units també ha amenaçat l'Iran amb un bloqueig econòmic sense precedents.
1: I a la Vall de l'Hort, els solsonès denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei.
31: Hi ha molta gent que no té cotxe, que no, bueno, gent gran que no condueix, tampoc tenim transport com per anar Solsona, fer el que calgui, aconseguir signatures, tallarem carretera, el que sigui, perquè això continuï com era.
12: Com l'Helena asseguren que quan la metgessa titular no hi es queden sense atenció i també lamenten que han desaparegut serveis com la pediatria o la llevadora.
32: Canvis de temps. De fet, s'inicia un augment de la inestabilitat i una possibilitat de ruixats, de tronades, que anirà més al llarg dels propers dies i també un descens de la temperatura. De fet, avui comença amb nuvolositat entre variable i abundant en molts indrets del país, fins i tot amb alguna primera gota que ja ha caigut aquesta matinada. Al llarg del matí poden repetir-se els ruixats en punts de la costa central, a la costa daurada i també potser alguna gotellada en àrees de l'Alt Pirineu. La tendència serà que les nuvolades guanyin terreny i que la possibilitat de ruixats augmenti al llarg de la tarda. Demà persistirà una situació d'inestabilitat amb ruixats a la meitat nord del país i aquests ruixats durant la tarda podran aparèixer també a qualsevol indret del Principat. I aquesta tendència amb cel més tapat, amb precipitacions, també portarà un descens de les temperatures que es mantindrà també de cara al cap de setmana amb una tendència a la normalització de cara a dissabte, diumenge i també la setmana vinent.
1: Gràcies, Tomàs Molina. Fem un cop d'ull al trànsit ara mateix, també, a aquesta hora, com sempre. Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs que encara continua tranquil, però veiem que s'aturen els vehicles a la ronda a dalt, a l'altura de Montjuïc, en direcció Llobregat, o sigui que compta perquè sembla que hi ha alguna incidència, i també aturants a la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, en aquest cas, a causa d'obres.
1: Alerta, per tant, amb aquesta incidència a la ronda de dalt que deia la Mariluz, i el transport públic, com el tenim, Sílvia?
8: Bon dia de nou. A Rodalies veiem algun retard, però no hi ha cap incidència rellevant. Tot i això, destaca que el tren de l'estació de Sants, que havia d'arribar a Portbou a les 9:08, ho farà una hora més tard. Comenta també que el tren que ha sortit de l'estació de França i que havia d'arribar a l'estació de Tarragona a les 8:10, ho farà a 20 minuts més tard.
1: Gràcies, Sílvia.

0: minuts per arribar a les 8 del matí. Aquests dies estem dedicant una cançó a qui vulgueu. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-360609. 636-360609. Ens dieu amb una nota de veu corteta a qui li voleu dedicar la cançó. Quina cançó, òbviament. Si ens voleu dir per què, fabulós. És el que ha fet el Fana, per exemple.
1: Hola, bon dia. Soc un transportista de Baixebre, Tortosa, i que sapigueu que us escolto cada matí. I volia que me fiquéssiu una cançó de Sabor de Gràcia, la que vulguéssiu. Vinga, Freddy, que xunquera. Vinga, fiera, nene. Vinga, bon dia, una abraçada. Ja tu tens a punt.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dijous 20 d'agost de 2026. Calafell continua el pla de millora de voreres i asfalt amb actuacions a Masmel Platja i l'Estany. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. El programa Marxem en Família de la Fundació Pere Tarrés ha reunit aquest estiu prop de 3.000 persones i de 900 famílies a les diferents cases de colònies de l'entitat. El port de Segur de Calafell acull la projecció de retrat d'una dona en flames amb motiu de la visibilitat LGTBIQ+. Com cada dijous d'estiu, que el Boulevard acull una nova sessió de cinema a la fresca. Aquesta setmana és el torn de tot un clàssic familiar dels anys 80, els Gremlins. Més de 60 persones amb discapacitat utilitzen el servei de bany assistit del Vendrell. Quatre ferits per inhalació de fum en una nau de Sant Jaume dels Domenys. La plaça Jaume Vidal de Cunit torna a ser des d'avui l'escenari de les Nits de Glòria 2026. El cicle de concerts gratuïts complirà de música les nits d'estiu fins aquest diumenge. I l'Adop Tarragona flexibilitzarà la seva normativa per adaptar-se a les necessitats actuals del sector vinícola. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: El mar no només forma part del paisatge de Calafell, sinó també de la seva història, de la seva cultura i de la identitat dels seus veïns. Una herència marinera que amb el pas dels anys s'ha transformat i ha trobat en el rem una nova manera de mantenir viu aquest patrimoni. Els llaguts, antigues embarcacions vinculades a la pesca i al transport, van tornar fa temps al litoral convertits en protagonistes d'un esport que combina tradició, esforç i esperit de competició. Avui dediquem el bloc esportiu als llaguts i als bogadors de Calafell, dues entitats que mantenen viu el vincle de Calafell amb el mar i converteixen cada esdeveniment en un homenatge al nostre patrimoni marítim.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I obríem els titulars així: Calafell continua el pla de millora de voreres i es fa amb actuacions a Masmel Platja i l'Estany. L'Ajuntament de Calafell està executant aquests dies noves actuacions de millora a voreres i asfalts a diferents punts del municipi. Els treballs es centren actualment a la zona de l'Estany i Masmel Platja i inclouen també diverses intervencions per millorar l'accessibilitat dels carrers. En aquesta zona, una de les prioritats és facilitar el pas a les persones amb mobilitat reduïda, especialment en alguns punts on fins ara hi havia dificultats per travessar els carrers i accedir als diferents edificis. Són declaracions de Miguel Ángel Perín, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell.
3: Aquestes obres corresponen a un pla de millora de voreres i asfalt que estem portant a terme des del govern municipal, en el qual radiquen arranjar el que són el tema dels paviments, però també fem accions d'accessibilitat molt necessàries en aquest barri, concretament aquí a la zona de Masmel Platja, la qual hi havia compromisos amb els veïns, sobretot amb persones de mobilitat reduïda, en els quals teníem dificultats per creuar dels diferents edificis cap a la direcció de mar. Vam tindre reunió amb ells i vam garantir que faríem actuacions sobretot a les cantonades de les Pomes per fer actuacions d'accessibilitat.
0: Les obres formen part d'un pla més ampli d'arranjament de voreres, vorades i asfalt que l'Ajuntament de Calafell està executant per fases. El programa preveu actuar progressivament en diferents barris del municipi. Una de les properes zones on estava previst intervenir és Calafell Park, tot i que aquests treballs s'hauran de posposar fins a després de l'estiu per restriccions derivades

0: del risc d'incendi. També hi ha prevista una nova fase d'actuacions al nucli de Segur Centre, amb treballs en carrers com l'Avinguda Espanya, l'Avinguda França o el carrer Bèlgica. Les obres han arribat per sorpresa a molts ciutadans i ciutadanes que no esperaven aquestes actuacions en un període de plena activitat i mobilitat, com és l'estiu. Però es mostren satisfets pel canvi, com és el cas de la Júlia, que acompanya la seva mare en cadira de rodes, i la Isabel, que porta el seu fill en cotxet.
1: Hombre, pues fenomenal. Todo lo que lo haga más accesible, pues estupendamente, ¿cómo no?
2: Es mucho más cómodo, porque con la niña, el carro y tal, subir y bajar escalones es complicado. Y con, bueno, con la remodelación que han hecho es mucho más fácil dar paseos.
0: En total, el govern municipal ha destinat aproximadament 1,5 milions d'euros a aquest conjunt d'actuacions. Un pla que, segons l'Ajuntament, es desenvolupa de manera progressiva i que haurà de continuar en els pròxims anys, tenint en compte que el municipi acumula molts quilòmetres de carrers i voreres. I precisament aquesta planificació per fases també condiciona el moment en què s'executen alguns treballs. Algunes de les actuacions s'han de fer durant l'estiu per les condicions establertes en els contractes municipals. Tot i això, des de l'Ajuntament asseguren que les obres actuals són intervencions puntuals i de curta durada, que es van desplaçant per diferents punts del municipi per intentar reduir les molèsties als veïns.
3: El tema de les actuacions municipals no sempre es poden fer a l'hivern, quan menys molestem a tothom. Hi ha actuacions que venen condicionades amb contractes que tenen també una estipulació temporal. Aquests contractes són vinculants i, per tant, doncs, no podem, a vegades hem de fer actuacions a l'estiu, però sí que s'ha de dir que són actuacions de petit calat, són arranjaments amb voreres que poden afectar en un moment donat davant d'una finca, però duren pocs dies i passem a un altre lloc.
0: En canvi, les actuacions de més envergadura, especialment les que afectin artèries principals de Segur, es preveu executar-les fora de la temporada d'estiu per reduir l'impacte sobre el trànsit. Però, més enllà dels treballs de manteniment, el govern municipal situa aquestes actuacions dins d'un projecte de transformació més ampli a la zona. L'objectiu a mig i llarg termini és millorar la connexió entre els diferents sectors del municipi i avançar cap a una major permeabilitat entre Masmel Platja i Masmel Centre. En aquest marc també s'inclouen futurs projectes com el pont que ha de connectar la Ciutadella amb el Passeig.
3: Que són aquesta connectivitat i aquesta permeabilitat el que és el barri de Masmel Platja amb la part de Masmel Centre, amb aquesta connexió doncs, amb el centre d'interpretació i la zona més central que és realment l'esperit del POM que es va aprovar en el 2011, que considerava doncs, que la C31 ja passaria a ser una travessia urbana i que seria realment el centre de la ciutat i que connectaria doncs, el que ara mateix coneixem com els barris de Segur i Calafell Platja, Calafell Poble, i per tant doncs, aquesta nova centralitat sí que es resoldrà doncs, amb aquests projectes futurs que corresponen a el que ja predeia el planejament.
0: Així doncs, les actuacions que s'estan fent actualment a les voreres formen part d'una estratègia més àmplia que combina les necessitats més immediates de manteniment amb projectes de transformació urbana a mig i llarg termini.
4: Les notícies de Calafell.
0: Passar uns dies de vacances fora de casa, però sense marxar gaire lluny, i sobretot compartir l'experiència amb altres famílies. Aquest és un dels principals atractius del programa Marxem en Família de la Fundació Pere Tarrés, que aquest estiu ha reunit prop de 3.000 persones de 900 famílies a les diferents cases de colònies de l'entitat. Una proposta que va més enllà d'oferir allotjament i activitats durant aquestes vacances. L'objectiu és que les famílies que hi participen estableixin vincles entre elles i que els infants puguin relacionar-se amb altres nens i nenes més enllà del seu entorn habitual. Són declaracions de Pere Vives, cap d'Educació Ambiental i Colònies de la Fundació Pere Tarrés.
5: La idea era que el temps de vacances es fos conjunt entre les dues generacions i que les activitats que es desenvolupaven amb els monitors doncs, tinguessin opció que totes les generacions de diferents edats poguessin participar. No? Molt centrat també en conèixer el territori al voltant de les cases de colònies on ho posàvem en marxa i, per tant, era un model d'excursions, doncs, sortides i després alguns tallers i alguns jocs i un joc de nit. És a dir, que bàsicament aquest seria el format amb un horari una mica més tranquil que el que fem només amb els escolars o amb els nens de colònies, perquè hi ha un temps després de dinar, ja hi ha les sobretaules, i després de dinar i després de sopar.
0: La fórmula també permet que les vacances siguin una experiència compartida entre diferents generacions. Els adults poden relacionar-se amb altres pares i mares, mentre que els infants poden fer activitats conjuntes, excursions, gimcanes i propostes de lleure. I tot això en un entorn que afavoreix que les famílies passin més temps juntes i desconnectin durant uns dies de les rutines habituals. En el cas de Calafell, aquesta experiència es desenvolupa a la Casa de Colònies Artur Martorell, on les famílies poden combinar les activitats pròpies de la Casa de Colònies amb el descobriment de l'entorn del municipi i de les possibilitats que ofereix la costa. Durant tot l'any 2025, gairebé 9.000 persones es van allotjar a les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés a través del programa Marxem en Família. Aquest estiu, la iniciativa torna a tenir presència a diferents punts de Catalunya, amb cases a Calafell, Llívia, Salardú, Rialp, la Pobla de Lillet o Cantoni Gros. I darrere d'aquestes xifres hi ha sobretot una idea, que aquestes vacances també poden servir per conèixer gent nova, crear amistats i construir vincles que es mantenen més enllà de la setmana de l'estada.
5: Realment poden passar una setmana estupenda, amb l'avantatge que coneixen altres nens, ells coneixen altres pares, els nens no són el problema, és a dir, a vegades vas a un hotel, no?, i entres al menjador i el nen està menjant, però ha acabat abans que tu, comença a córrer pel mig del menjador, es fica sota la taula d'un altre, l'altre es queixa. Això a les colònies no passa. Mm-hmm. Els nens són els protagonistes. Llavors, doncs és normal, el nen s'afila en una cadira, doncs, o el nen passa per sota la taula, doncs els altres pares també tenen el seu nen que també s'escaparà i passarà per una altra taula. Mm-hmm. I això, doncs, vulguis o no, en el conjunt de l'estada, et dona una certa tranquil·litat.
0: Amb prop de 70 anys de trajectòria en l'organització d'activitats de lleure i en la gestió de cases de colònies i albergs, la Fundació Pere Tarrés continua apostant per un model en què les vacances no siguin només el temps de descans, sinó també una oportunitat per compartir, conviure i fer comunitat.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El port de Segur de Calafell acull la projecció del retrat d'una dona en flames amb motiu de la visibilitat LGTBIQ+. El Servei d'Atenció Integral, el SAI, conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament de Calafell, va organitzar una projecció a l'aire lliure de la pel·lícula Retrat d'una dona en flames amb motiu de la commemoració i visibilització del col·lectiu LGTBIQ+. L'activitat es va celebrar al Port de Segur de Calafell i estava adreçada a persones majors de 18 anys. La proposta va reunir aproximadament 80 persones que van poder gaudir d'una vetllada de cinema a l'aire lliure en un espai emblemàtic del municipi. La projecció va permetre reivindicar la diversitat afectiva i sexual a través de la cultura i del cinema, alhora que va oferir un espai de trobada i sensibilització entorn de la realitat LGTBIQ+.
4: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I com cada dijous d'estiu, Cal Bulevà acull una nova sessió de cinema a la fresca. Aquesta setmana és el torn d'un dels clàssics familiars dels anys 80, els Gremlins. La pel·lícula es projectarà aquest dijous 20 d'agost a les 10 de la nit a Cal Bulevà. La proposta convida els veïns i veïnes a gaudir del cinema a l'aire lliure en un ambient familiar. Com cada setmana, només cal portar cadira i el sopar. El barri posa la pel·lícula i les ganes de passar-s'ho bé. Una nova oportunitat per gaudir d'una nit d'estiu amb família o amb amics, recuperant un dels grans clàssics cinematogràfics dels anys 80.
4: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Més de 60 persones amb discapacitat física i intel·lectual van utilitzar el passat cap de setmana el servei de bany assistit a les platges del Vendrell. Els usuaris, organitzats en diferents grups i allotjats a l'alberg de Coma-ruga, han pogut accedir al mar gràcies als espais accessibles i als recursos adaptats que ofereix el municipi. El servei disposa de personal especialitzat, cadires amfíbies i diferents ajudes tècniques per facilitar totes les fases del bany, des de l'entrada a l'aigua fins a la sortida, adaptant el suport a les necessitats de cada persona. L'activitat que s'ha desenvolupat durant aquest dissabte, diumenge i dilluns ha permès que més de 60 persones amb diversitat funcional poguessin gaudir de la platja i del mar amb seguretat. Des de l'Ajuntament del Vendrell, a través de la Regidoria de Platges, destaquen la importància de continuar avançant en l'accessibilitat universal i garantir que les persones amb mobilitat reduïda també puguin gaudir del litoral en igualtat de condicions.
4: Les notícies del Baix Penedès.
0: Quatre persones han resultat ferides aquest dimarts al matí per inhalació del monòxid de carboni a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys. Els bombers van rebre l'avís cap a les 10 del matí i es van desplaçar amb un vehicle del parc del Vendrell fins a la nau situada al número 4 del carrer Lleida. A l'interior de l'edifici, els efectius van localitzar dues persones inconscients que van haver de ser extretes fins a l'exterior, on les esperaven els serveis sanitaris. Segons les primeres informacions, la intoxicació s'hauria produït per la mala combustió d'un generador que hi havia a l'interior de les instal·lacions. El sistema d'emergències mèdiques va atendre també dues persones més que es trobaven a l'exterior de la nau. En total, el SEM ha mobilitzat 5 ambulàncies. Els bombers van comprovar que no hi hagués més persones a l'interior i posteriorment van ventilar la nau. També van fer diverses lectures de monòxid de carboni fins a comprovar que els nivells havien tornat a la normalitat. Segons les informacions disponibles, les 4 persones que hi havia a la nau no eren treballadors, tot i que de moment no ha transcendit què hi feien allà.
4: Les notícies del Baix Penedès.
0: La plaça Jaume Vidal de Cunit torna a ser des d'avui l'escenari de les Nits de Glòria 2026. El cicle de concerts gratuïts complirà de música les nits d'estiu fins diumenge. La programació arrenca aquest dijous 20 d'agost a 11:45 de la nit amb el concert de Carmen McRae Legacy, un homenatge a una de les grans veus de la història del jazz a càrrec de la Susanna Scheiman Quartet. Demà divendres serà el torn de Guillermo Sides, virtuós internacional del Chapman Stick, mentre que dissabte arribarà una de les propostes més potents del cicle, la Perra Blanco, considerada una de les revelacions del rock and roll europeu. Les Nits de Glòria es tancaran diumenge amb The Handprints Quartet i Oriol González Crazy Trio, en un espectacle que combinarà barbershop, gospel, jazz i swing. Tots els concerts començaran a 11:45 de la nit a la plaça Jaume Vidal i seran gratuïts i oberts a tothom.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: I ara parlarem d'una notícia que s'està comentant cada dia a la platja. El Mediterrani continua escalfant-se a un ritme molt superior a la mitjana global. Un informe internacional alerta que aquest estiu la temperatura del mar ha arribat a situar-se fins a 6 graus per sobre del que seria habitual en alguns punts. Els experts alerten que aquest escalfament no només afecta l'ecosistema marí, sinó que també pot tenir conseqüències a terra. Un mar més calent aporta més energia i humitat a les tempestes, fet que pot afavorir episodis sobtats i especialment intensos. A més, la temperatura elevada de l'aigua contribueix a mantenir la calor durant la nit a les zones costaneres. La brisa marina deixa de tenir l'efecte refrescant habitual i afavoreix les nits tòrrides amb temperatures que no baixen dels 20 graus. L'escalfament també està alterant els ecosistemes marins, amb espècies que es desplacen buscant aigües més fredes i un augment d'altres com les meduses. Els experts alerten que el ritme d'escalfament és massa ràpid perquè moltes espècies s'hi puguin adaptar. Demà ampliarem informació sobre aquest estudi.
4: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: L'ADOP Tarragona flexibilitzarà la seva normativa per adaptar-se a les necessitats actuals del sector vinícola. El canvi, que serà el 6è en els 93 anys d'història de la denominació d'origen, busca donar més alternatives als cellers i agilitzar alguns processos de producció. Entre les novetats es modifica el període necessari per comercialitzar els vins escumosos, que hauran de complir un mínim de 9 mesos de fermentació. També s'amplia de 330 a 600 litres la capacitat màxima de les botes d'envelliment i s'actualitzen les especificacions sobre colors, aromes i característiques dels diferents vins. La DOP assegura que la reforma respon sobretot a la situació econòmica del sector i als efectes també del canvi climàtic i que també vol reforçar el prestigi dels vins de Tarragona.
4: Els esports.
6: El mar no només forma part del paisatge de Calafell, sinó també de la seva història, de la seva cultura i de la identitat dels seus veïns. Una herència marinera que, amb el pas dels anys, s'ha transformat i ha trobat en el rem una nova manera de mantenir viu aquest patrimoni. Els llaguts, antigues embarcacions vinculades a la pesca i al transport, van tornar fa temps al litoral convertits en protagonistes d'un esport que combina tradició, esforç i esperit de competició. Avui dediquem el bloc esportiu als llaguts i els bogadors de Calafell, dues entitats que mantenen viu el vincle de Calafell amb el mar i converteixen cada esdeveniment en un homenatge al nostre patrimoni marítim. Llaguts de Calafell té més de 20 anys d'història. Va ser fundat l'any 2000. Després van començar a formar part de la comunitat creixent de clubs de rem de Catalunya i de la Federació Catalana de Rem. Ara són més de 80 socis que entrenen des del port de Segur de Calafell. Però Llaguts de Calafell és molt més que rem. Ens ho expliquen la Sandra Charmes i el Roger Bravo.
7: Som una associació molt activa. I a més no diem no a res, o sigui, ens ve un soci i ens diu: ostres, he pensat fer una caminata, vinga, l'organitzem. O sigui, al final és una mica això, no? I intentar que tot el món se senti part del club i...
8: I no centrar-ho exclusivament amb el rem, és el que diu ella, doncs caminates o altres activitats que puguin ser complementàries i que d'alguna manera doncs pugui controlar o dominar algun dels socis, doncs aquí l'adoptem i si s'encarrega ell i organitzem entre tots, doncs es fa.
7: Sí, no ho fem centralitzat, o sigui, sí que nosaltres fem la coordinació, però després tots els socis donen la seva vida. Jo demanes qualsevol cosa i en seguida tens molt de voluntaris.
8: És molt participatiu.
7: Sí, són molt participatius.
6: Llaguts de Calafell té un projecte de futur a mig termini, una escola de rem.
8: A mig plaç és generar una escola de rem, i aquesta escola de rem sí que estarà oberta doncs, a gent encara més jove, vull dir, hi ha doncs, alumnes doncs, que siguin doncs, més adolescents i que puguin entrar en el procés. Però bueno, és un projecte que encara està creixent i encara està
7: bueno, bastant. I en un temps, doncs, els joves és veritat que estan com molt tancats dintre dels ordinadors, els mòbils, fer una activitat al mar,
6: sí,
7: realment. I ara, últimament, vaig veient que cada vegada es va apuntant més gent jove, precisament per això, per allunyar-se una mica d'aquest núvol de la informàtica i fer coses diferents.
6: Llaguts de Calafell s'ha impulsat enguany a la recerca de joves de 18 a 32 anys que vulguin endinsar-se al món del llaüt. La mitjana d'edat al club és avançada i és important mantenir aquest patrimoni de generació en generació. Ens ho expliquen l'Alba i el Joel.
9: Això sorgeix de que, bueno, realment persones joves al club doncs, són molt poques i que ens trobem a aquesta edat de 18 a 32, o sigui, jo crec que no arribem a 5 persones. I llavors vam decidir bueno, que era una manera, o que havíem de trobar la manera per tal de crear algun equip més juvenil, no? Per tal d'apropar una miqueta també aquest esport de rem a les persones joves, perquè fins ara, no, almenys del nostre club, els Llaguts de Calafell, no està tan de moda, no? Sembla que no estigui tan de moda com potser sí que és un futbol, un bàsquet, un hockey aquí no a Calafell, però no pas un esport de rem.
10: Buscàvem sèniors, que va dels 19 als 30, vale? A partir dels 30 ja formes part de l'equip veterà, però els veterans funcionen per hàndicap. Quan més edat, més hàndicap. Els hàndicaps són uns segons que se't resten a la regata per equilibrar, vale? Edats, perquè dels 30 al màxim. Llavors, per equilibrar les regates, els resultats finals s'utilitza el hàndicap. Llavors, fins als 32, perquè puguem, aquests poden baixar aquests veterans, que encara no donen tant de hàndicap i segueixen rendint com a joves, puguin baixar a sèniors, a categories inferiors, i segueixen rendint com a joves. En canvi, per veterans, com tenen poc hàndicap, no ens donen tant de rendiment.
6: Enguany, Llaguts de Calafell també ha batejat una nova embarcació, Coratge. No es tracta només de la incorporació d'un nou llagut a la seva flota, sinó la materialització d'un projecte col·lectiu ple d'esforç, compromís i cor. El nom de la barca neix del seu projecte Onades de Coratge, una iniciativa impulsada el 2023 al costat de la Lliga contra el Càncer. Aquest projecte té com a objectiu oferir un espai de benestar a dones en procés de recuperació del càncer de mama, utilitzant el rem com a eina de millora física i emocional. El mar es converteix en refugi, el rem en impuls i el grup en suport. Escoltem a la Montse i la Rosa, que ens parlen d'aquest projecte que viuen en primera persona.
11: Doncs el projecte d'Onades de Coratge va sorgir arrel de tenir coneixement de que el rem era un dels esports que afavoria a les persones que es trobaven en procés de recuperació de càncer de mama. I aleshores, de fet, hi ha estudis de fa més de 30 anys allà al Canadà que van descobrir que la tipologia d'esport, no? Que és un esport que és de baix impacte per les articulacions i la tipologia de moviments que realitzen afavorien molt el procés de recuperació, no? En pacients oncològiques amb càncer de mama. Aleshores, doncs, vam decidir posar-nos en contacte amb la Lliga del Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i vam començar el projecte amb moltes ganes i molta il·lusió, però una mica, doncs, a veure, una mica l'aventura, a veure de com anava la cosa, en la veritat. I vam començar 6 dones, una d'elles la Rosa, i bueno, doncs això ha anat creixent.
12: Sembla que allí és una activitat que no pots fer, però és que és molt beneficiosa, perquè jo, per exemple, tinc moltes limitacions d'articulacions, bueno, aquí no, a partir de certa edat, no? Però vull dir, una dona en menopausa ja té aquestes limitacions. Però el rem és una activitat molt, molt, molt fàcil per les articulacions, perquè no hi ha impacte, com córrer, com saltar...
6: A Llaguts de Calafell continuen treballant per impulsar projectes d'impacte positiu, tant a nivell esportiu com social. Per la seva banda, Bogadors de Calafell destaca com una entitat que fomenta el rem de banc fix, especialment en la modalitat del llagut català. Amb una orientació vers la pràctica tan lúdica com competitiva del rem, Bogadors de Calafell representa una part molt important de la tradició esportiva local. Enguany, Bogadors de Calafell ha participat per primer cop a la història al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani. Escoltem ara a la Sílvia i la Berta.
13: Jo porto en el club 10 anys. Me vaig apuntar realment perquè estava el meu fill, Ramon, i bueno, va insistir bastant i bueno, me vaig apuntar i dic, va, anem a provar. I la veritat és que, a veure, és meravellós. Quan ho descobreixes és meravellós. El mar m'encanta, remar és un esport molt, molt complet, ¿vale? Utilitzes tot el cos i bueno, i el companyerisme és el millor.
14: Tenint en compte que ara mentre que la Sílvia estava explicant quan va començar, jo pensava, me'n recordo quan la primera vegada el Jordi i l'Ester van dir ens apuntem, hem pensat que ja estem preparats per anar a la Lliga Catalana. I era com, buah, a veure si ens o sigui, sí, ho podem fer. I ara, pues, és fantàstic, o sigui, remar el mar, que et neteja l'ànima i fas esport, és supercomplet, com ha dit la Sílvia. El club, tota la gent que ens coneixem des de fa molts anys, amb tots els que van venint nous, és un punt de trobada per moltíssima gent que ve a viure aquí a Calafell i no coneix a ningú. Fantàstic, o sigui, et canvia la vida.
6: Bogadors de Calafell és un club que també vol créixer. No és només competició, sinó molt més.
14: I que no és només de competició, que tenim la part social.
13: Sí, això, que no s'espantin, que no s'espantin.
14: La gent pot vindre a passar al matí, sí. Fer una mica d'esport, sí, sí. Els matins és fantàstic, sí. Perquè és quan el mar està pla, fa bon temps, molta gent que pot vindre a primera hora, és la millor hora per vindre a remar i que no fa falta ser de competició.
13: No, ni molt menys.
6: Encara que la competició i la participació en altres territoris també és important per Bogadors de Calafell, el Jordi ens diu que la concentració d'Orio al País Basc és una de les més impressionants i Bogadors porta el nom de Calafell més enllà. Caldria que aquesta afició al rem guanyés terreny també aquí a Calafell.
15: Perquè hi ha un descens que al País Basc allí remen amb les traineres, vale? Però concretament el descens d'Orio des de 2019 accepten que anem embarcacions de Catalunya amb el llagut català i pues, tradicionalment cada any pues, van 5, 6, 7, 8 tripulacions i nosaltres des de 2017 que no fallem cada any des de 2017 ves comptant fins ara, menys un any de pandèmia i tenim 4 victòries, sí.
13: I hem anat en trainera també, l'hem provat.
14: Al País Basc tenen molta afició pel rem, o sigui, és com el futbol aquí, allà és el rem. Aleshores, viure amb tota una població que està pendent de que baixin les embarcacions aplaudint, hi ha molt públic aquí no hi ha tant públic quan tenim les regates i en canvi allà és que és tot una festa, tot el cap de setmana és una festa a Orio, ve gent de tot arreu.
6: Enguany Bogadors de Calafell van ser reconeguts a la nit de l'esport com a millors esportistes a la disciplina del rem i Llaguts de Calafell van rebre un dels premis especials a la categoria de valors humans. I és que remar a Calafell és molt més que avançar sobre l'aigua, és recuperar una part de la nostra història, mantenir viu el record d'un poble estretament vinculat al mar i transmetre aquesta herència a les noves generacions.
4: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat. Tot seguit us deixem amb la millor informació de servei de la mà de la nostra companya Roser Ribas.

0: als serveis.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Són 8:45 del matí.
0: Calafell Ràdio. El temps.
1: Anem a conèixer ara, com sempre, la previsió del temps per part de Josep Miró. Bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, molt més núvols que en dies passats, sobretot ara al matí, en principi sense pluja. Es poden trencar una mica aquests núvols a partir de mig matí o migdia, quan tindrem una miqueta més de sol, tot i que no durarà gaire perquè la tarda es tornarà a tapar força, sobretot a partir de mitja tarda, i deixant ja alguns ruixats, primer dispersos entre mitja tarda i el vespre i potser intermitents i amb una miqueta més d'intensitat entre el vespre i la nit, amb una temperatura que avui ha estat molt alta, amb la nit més calorosa del que portem d'estiu, amb una nit tòrrida i unes mínimes que s'han situat entre els 26 i 27 graus, amb una humitat molt alta, molta xafogor, mentre que la màxima avui continuarà sent molt alta, tot i que no pujarà tant com ahir i estarà entre els 31 i 32, tot i que no es notarà gaire perquè la sensació de xafogor serà gairebé extrema. El vent en conjunt serà feble, amb terral ara a primera hora del matí i domini del xaloc la resta del dia, amb cops moderats al centre de la jornada i fent que la mar avui estigui més moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem que el temps encara sigui canviant. Sol i algun núvol al matí, nuvolades al migdia, en principi sense pluja, i això sí, cel més tapat a partir de mitja tarda, i sí que podem tornar a tenir pluges i ruixats irregulars entre la nit i matinada de divendres a dissabte. La temperatura aquesta nit ja no pujarà tant, quedarà més curta i estarà encara entre els 23 i 24 graus, però no tan alta com aquesta nit passada, mentre que demà la màxima també baixarà notablement i no passarà dels 29 graus. Pot ser que demà sigui el primer dia en tot el mes que no arribem als 30 de màxima. Això sí, a més, amb una humitat més baixa i amb menys xafogor. Vent feble, de gregal la primera hora i de xaloc moderat la resta del dia, sobretot al migdia, quan pot ser una miqueta més notable, i continuarà fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia.
1: Molt bon dia de nou a tots i a totes. Anem a fer un repàs dels titulars dels diaris principals. Aviam si plou a Calafell, per fi, ho estem desitjant. Comencem per La Vanguardia. Feijóo insta a expulsar tots els migrants de Ceuta i fortificar la frontera. Ni adults ni menors, diu. Han de tornar tots, afirma el líder del Partit Popular, que rebutja xantatges de Rabat. Per la seva banda, l'executiu es planteja acollir a la península en un termini de mesos 500 nenes arribades a la ciutat. La Xina disputa el lideratge a Europa en el 40% de les seves indústries clau. També a la portada de La Vanguardia trobem els robots humanoides que pugen en borsa un 629%. A la portada de La Vanguardia trobem una fotografia del partit d'ahir del Gamper. Primera ovació a Rodri al Camp Nou. Adeu a Josep Cossí, l'amic més lleial del rei Joan Carles. Moderna i Merck anuncien avenços en una vacuna contra el melanoma. El tractament en fase 3 d'assaig es basa en el sistema de l'ARNm com el de la Covid. I a Barcelona, el Passeig de Gràcia es consolida com la milla d'or. Continuem fent un repàs dels titulars dels diaris principals. Ara anem a la portada del Periódico. El govern refreda la rebaixa de taxes a les nuclears. L'executiu traslladarà 500 nenes des de Ceuta al marge de les comunitats. Les persones de més de 100 anys gaudeixen d'un supersistema immunitari. També a la portada del periòdico, Educació anunciarà més aules d'acollida davant la vaga de docents. I la portada del periòdico també parla del Barça, que guanya el Gamper contra l'Al-Ahli a 2-1 a les portes del seu debut a la Lliga. Anem ara a la portada del Punt avui. L'Urgell reclama una empenta. La comarca ha evolucionat cap a un model econòmic diversificat i es presenta per ser un dels eixos agroalimentaris i logístics del país. La portada del Punt avui també parla de 500 nenes que hem d'atendre. Comença el repartiment urgent i territorial dels menors immigrants de Ceuta saltant els esculls del Partit Popular. A la portada del diari Ara també parla del pla per traslladar 500 nenes immigrants de Ceuta a la península. Les menors estarien provisionalment en centres gestionats per entitats socials. Per la seva banda, el Partit Popular insisteix que es retornin tots els migrants de qualsevol edat, encara que es vulneri la legislació. A la portada també del diari Ara, Moderna i Merck anuncien una vacuna contra el melanoma. L'exministre Fedorov repta Zelensky a reclamar eleccions. I Turull recepta la batalla total contra l'odi de Sílvia Orriols. Ja anem als diaris esportius. Comencem per l'esport. A punt per la Lliga, parlant del Barça, que tanca la pretemporada amb una victòria 2-1. Per la seva banda, l'Atlético dona part tancat al cas Julián. I el diari L'Esportiu, amb ganes de més. El Barça, amb gols de Hamza i Rafinha, supera l'Al-Ahli i aixeca la 61a edició del trofeu Joan Gamper. Encara sense Rodri, ovacionat a la presentació i amb els mundialistes agafant rodatge, l'equip de Flick iniciarà la Lliga diumenge a Elx. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs a la informació general més recent i ara anem a la plana política. Collboni diu que l'Ajuntament ha aconseguit el 70% de compliment amb les inversions previstes a la Barceloneta. L'alcalde comparteix la preocupació dels promotors d'habitatge per agilitzar procediments. També ho hem llegit a les portades dels diaris principals. Mor Josep Cossí, l'empresari català, amic íntim del rei emèrit Joan Carles. Una informació del Telegraph va revelar que va pagar més de 200.000 euros per les noces de Felip i Letícia. Lleida inicia aquest dimecres el desplegament del nou contracte de neteja, 4 mesos després del previst. Turull advoca per un combat de valors contra l'extrema dreta. No fomentarem la desesperació per 4 vots. Junts registrarà de nou el traspàs de competències en immigració al Congrés i confia en una rectificació de Podem. També a la plana política, el Partit Popular porta al Suprem la incompareixença del govern espanyol al Senat demanada per la invasió de Ceuta. Això entre cometes, eh? Feijó demana retornar tots els menors i avisa que la situació pot desembocar en greus incidents si no es fa res. Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot per evitar aldarulls com els del cap de setmana. La paeria es reuneix amb 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los la seva col·laboració. Música. cas Leire, el jutge ordena clonar a de nou el mòbil de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Estem fent un repàs de la informació general i ara anem a la plana econòmica. El Ministeri de Consum multa amb 1 milió d'euros l'empresa de lloguer de cotxes Avis per pràctiques abusives. La companyia va cobrar una taxa de fins a 45 euros en concepte de despeses de gestió per multes de tràfic. L'incendi d'un camió ahir talla l'AP7 a Gelida i obliga a interrompre l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell. El foc va afectar vegetació propera i protecció civil. Va posar en prealerta el pla Ferrocat. Reus i Tortosa alerten que la problemàtica d'accés a l'habitatge continua tot i sortir de la zona tensa. Vilaseca i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren entrar-hi, però demanen flexibilitzar els tràmits urbanístics. També a la plana econòmica, construeixen una terminal al Port de Barcelona per absorbir les importacions de cotxes xinesos. I els robots xinesos també temuts pels Estats Units debuten a la borsa amb una pujada històrica del 629%. Anem a ampliar aquesta notícia. Unitri Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides que salten i ballen, ha debutat aquest dimecres passat a la borsa amb una pujada meteòrica del 629%. Les accions de la companyia han marcat un primer preu de 1.100 yuans, uns 141 euros, a la borsa de Xangai, davant dels 150,8 yuans, és a dir, 19 euros que s'havien fixat a l'oferta pública inicial i que han servit a Unitri Robotics per captar uns 6.100 milions de yuans, més de 780 milions d'euros, amb la venda del 10% del seu capital social. Després de conèixer els bons números de la jornada, l'empresa ha indicat que destinarà gairebé la meitat de la recaptació a recerca i desenvolupament dels nous models i productes i la construcció d'un centre intel·ligent de fabricació. I això, diuen, és una guerra tecnològica amb els Estats Units. La gran estrena bursària del gegant dels robots coincideix amb la nova guerra tecnològica oberta entre la Xina i els Estats Units. I després que aquest mes de juliol la Comissió Federal de Comunicacions nord-americana hagi incorporat a la seva llista negra els humanoides i altres dispositius de fabricació estrangera. Continuem en directe als serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. També ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook, a Calafell Ràdio, sobretot també a YouTube. Anem ara a la plana internacional. El govern destina 250.000 euros a projectes de protecció de la infància a Colòmbia després del terratrèmol. Aquests recursos cal sumar també amb les aportacions anuals que es fan al Fons Lunària i a Nacions Unides. Dels avenços esperançadors contra Rússia del juliol a un agost horribilis, entre cometes, que passa a Ucraïna. 312 morts i 290 desapareguts, el balanç 9 dies després del terratrèmol de Colòmbia. L'exèrcit d'Israel obre una investigació criminal per l'assassinat de la nena palestina, Hin Rahab. El poble neerlandès, amb rèpliques dels pols dels bitllets d'euro, reivindica el seu llegat abans del canvi de disseny. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio en directe. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana de societat. L'Observatori contra la LGTBI LGTBI-fòbia. Registra 210 incidències fins a mitjans d'agost, el 43% per homofòbia. Les agressions verbals representen un 20% dels incidents denunciat i les físiques un 17,6%. Detinguts dos cops en dos dies per robar perfums per valor de més de 4.200 euros a les botigues de Girona. Els arrestats, dos homes i una dona amb antecedents per fets semblants, amagaven el botí sota la roba. L'homenatge de la plaça Rovira a Antònia Font s'endú el primer premi del concurs de guarniments de Gràcia. El carrer Mozart queda en segon lloc i Llibertat en tercera posició. La calor colpeja usuaris del transport públic a les zones d'espera sense climatització. L'andana és com la mort, diuen. Associacions d'usuaris adverteixen que les altes temperatures desincentiven l'ús del transport col·lectiu. Silvo pastura amb ponis Potoka per reduir el risc d'incendis a Aristot, a l'Alt Urgell. En aquest sentit, la Fundació Miranda impulsa amb un ramader un pla pilot per netejar i recuperar finques en desús en zones de muntanya. També a la Plana de Societat, Catalunya viu un estiu insòlit, més nits tòrrides que mai i un estiu de rècord a Lleida. I Lleida es queda sense hospital veterinari de 24 hores. No havia passat mai. A la Plana de Societat també trobem l'anunci d'una vacuna prometedora contra el melanoma a disparar la borsa a la farmacèutica Moderna. I també a la Plana de Societat, dolor pel via crònic, una patologia poc coneguda que arriba a ser inhabilitant. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la Plana Cultural. La llibreria Casa Rocher recupera un antic local de Peramola per convertir-se en un referent de poesia al Pirineu. El projecte, impulsat per Ramon Bessora i Edicions Salòria, ha superat els 6.500 euros de micromecenatge a Verkami. La gossa sorda encapçala el cartell dels concerts gratuïts al passeig Lluís Companys per la Diada, organitzats per Òmnium. Serà el primer concert i l'únic gratuït del grup Valencià Catalunya després d'una dècada allunyat dels escenaris. El Festival Terrer Priorat celebra una dècada de compromís amb l'excel·lència cultural i l'enoturisme. Una immersió en la lírica dels trobadors occitans del segle XII obrirà el programa d'espectacles. El projecte educatiu del Museu d'Arqueologia de Catalunya rep un premi a Auriga. El jurat destaca la capacitat per a convertir l'educació en un eix central de l'acció de la institució. També a la Plana Cultural, l'Europa Galante posa fi a les nits barroques del Portaferrada amb un concert amb la soprano Tina Gorina. El repertori ha repassat algunes de les àries de Vivaldi. També a la Plana Cultural, Casa Anita, la primera llibreria infantil, a rebre el premi al llibreter de l'any. I mor Delfina Maia, membre del duet Los Amaya i un dels grans noms de la rumba catalana.

Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ja anem a la plana esportiva. Per suposat, en aquesta plana trobem el Barça, que s'emporta el Gamper 2-1. Hamza reafirma com el pitxitxi de la pretemporada blaugrana davant el seu antic equip amb un altre gol. Així doncs, el Barça s'imposa per 2-1 al conjunt de l'Alí i es proclama campió de la 61a edició del trofeu Joan Gamper. Hamza ha obert el marcador al minut 29 amb una assistència de Balde i Rafinha i va fer el segon de penal abans del descans. A la represa, Siso va retallar distàncies. Flick va aprofitar la segona part per fer rotacions amb l'entrada d'Anthony Gordon i Karim Adeyemi. Gordon va tenir l'ocasió de marcar el tercer, però li van aturar el penal. Rodri i Cancelo van veure el partit des de la graderia. La Lliga F continuarà a 3CAT les tres properes temporades. També es parla de Cerezo, que reitera la negativa de l'Atlètic de Madrid a deixar anar Julián Álvarez al Barça. Un Flick emotiu i ambiciós dedica algunes paraules en català a l'afició del Barça. Així doncs, la Lliga F continuarà veient-se a la plataforma 3CAT i a TV3. Per TV3, o Esport 3 i sempre per la plataforma 3CAT. S'emetrà cada jornada com a mínim un partit d'un dels tres equips catalans: el Badalona Women, el Futbol Club Barcelona i l'Espanyol. Es garanteixen així un total de 15 partits del Futbol Club Barcelona. L'acord també inclou els drets d'emissió d'un dels dos partits entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid. Amb aquest acord, 3CAT referma el compromís amb l'esport femení, diuen, i concretament amb el futbol, amb els drets de la Lliga F, la Champions, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Mourinho diu: els dubtes de Rodri em van fer dubtar. No ha calgut esperar gaire per escoltar algun retret madridista a Rodrigo Hernández, el Rodri, pel seu fitxatge recent pel Futbol Club Barcelona. Poques hores després de la presentació de l'ex-migcampista del Manchester City, l'entrenador del Real Madrid va oferir la seva primera entrevista a un mitjà extern al Club Blanc. Una trobada en què el portuguès admet que els de Valdebebas van intentar convèncer-lo per jugar al Bernabéu. The Special One va trucar a Rodri un parell de vegades, però va acabar resistint davant de la falta de seguretat del futbolista. L'entrenador madridista va aprofitar per desitjar sort al nou futbolista blaugrana, tot i que, en to de broma, va matisar que espera que tampoc li vagi massa bé. I Mourinho va ser presentat com a nou entrenador blanc aquest passat dimarts en un nou model d'acte privat, sense accés als mitjans de comunicació. A la segona etapa, al Bernabéu, el portuguès busca allunyar-se dels conflictes i intentarà mantenir-se en un perfil més baix que fa uns anys. El tècnic espera amb ganes el debut del Madrid a la Lliga, que tindrà lloc aquest dissabte a Cornellà al Prat contra l'Espanyol. I ja anem finalitzant els serveis informatius d'avui. Com sempre, a aquesta hora fem l'efemèride musical, però avui farem una cosa diferent, ja que ahir vam rebre una trucada d'una oient, la Mari Carmen, que va trucar per equivocació, no ens trucava a nosaltres, però bé, doncs va donar la casualitat que ens va dir que ens escoltava sempre i ens va demanar una cançó. Per tant, com nosaltres ara mateix la missió en directe és als serveis informatius,
Doncs dediquem aquesta cançó a la Mari Carmen, ja que és molt especial que els oients ens facin arribar, que ens escolten, i li dediquem la cançó que ens va demanar, que és Cierro mis ojos, de Rafael. Doncs per la Mari Carmen i per tots els oients que ens escolten cada dia.

Calafell Ràdio, 107.9 FM. Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: tan
1: complicat. It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Sí. Hasta...
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Tecno. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes?
4: Calafell Ràdio.
3: Queda't amb nosaltres.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: a tothom de tot.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dijous 20 d'agost de 2026. Calafell continua el pla de millora de voreres i asfalt amb actuacions a Masmel Platja i l'Estany. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. El programa Marxem en Família de la Fundació Pere Tarrés ha reunit aquest estiu prop de 3.000 persones i de 900 famílies a les diferents cases de colònies de l'entitat. El port de Segur de Calafell acull la projecció de retrat d'una dona en flames amb motiu de la visibilitat LGTBIQ+. Com cada dijous d'estiu, Cal Bulavà acull una nova sessió de cinema a la fresca. Aquesta setmana és el torn de tot un clàssic familiar dels anys 80, els Gremlins. Més de 60 persones amb discapacitat utilitzen el servei de bany assistit del Vendrell. Quatre ferits per inhalació de fum en una nau de Sant Jaume dels Domenys. La plaça Jaume Vidal de Cunit torna a ser des d'avui l'escenari de les Nits de Glòria 2026. El cicle de concerts gratuïts complirà de música les nits d'estiu fins aquest diumenge. I l'Adop Tarragona flexibilitzarà la seva normativa per adaptar-se a les necessitats actuals del sector vinícola. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: El mar no només forma part del paisatge de Calafell, sinó també de la seva història, de la seva cultura i de la identitat dels seus veïns. Una herència marinera que amb el pas dels anys s'ha transformat i ha trobat en el rem una nova manera de mantenir viu aquest patrimoni. Els llaguts, antigues embarcacions vinculades a la pesca i al transport, van tornar fa temps al litoral convertits en protagonistes d'un esport que combina tradició, esforç i esperit de competició. Avui dediquem el bloc esportiu als llaguts i als bogadors de Calafell, dues entitats que mantenen viu el vincle de Calafell amb el mar i converteixen cada esdeveniment en un homenatge al nostre patrimoni marítim.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I obríem els titulars així: Calafell continua el pla de millora de voreres i asfalt amb actuacions a Masmel Platja i l'Estany. L'Ajuntament de Calafell està executant aquests dies noves actuacions de millora a voreres i asfalts a diferents punts del municipi. Els treballs es centren actualment a la zona de l'Estany i Masmel Platja i inclouen també diverses intervencions per millorar l'accessibilitat dels carrers. En aquesta zona, una de les prioritats és facilitar el pas a les persones amb mobilitat reduïda, especialment en alguns punts on fins ara hi havia dificultats per travessar els carrers i accedir als diferents edificis. Són declaracions de Miguel Ángel Perín, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell.
3: Aquestes obres corresponen a un pla de millora de voreres i asfalt que estem portant a terme des del govern municipal, en el qual radiquen arranjar el que són el tema dels paviments, però també fem accions d'accessibilitat molt necessàries en aquest barri, concretament aquí a la zona de Masmel Platja, la qual hi havia compromisos amb els veïns, sobretot amb persones de mobilitat reduïda, en els quals teníem dificultats per creuar dels diferents edificis cap a la direcció de mar. Vam tindre reunió amb ells i vam garantir que faríem actuacions sobretot a les cantonades de les Pomes per fer actuacions d'accessibilitat.
0: Les obres formen part d'un pla més ampli d'arranjament de voreres, vorades i asfalt que l'Ajuntament de Calafell està executant per fases. El programa preveu actuar progressivament en diferents barris del municipi. Una de les properes zones on estava previst intervenir és Calafell Park, tot i que aquests treballs s'hauran de posposar fins a després de l'estiu per restriccions derivades del risc d'incendi. També hi ha prevista una nova fase d'actuacions al nucli de Segur Centre, amb treballs en carrers com l'Avinguda Espanya, l'Avinguda França o el carrer Bèlgica. Les obres han arribat per sorpresa a molts ciutadans i ciutadanes que no esperaven aquestes actuacions en un període de plena activitat i mobilitat, com és l'estiu. Però es mostren satisfets pel canvi, com és el cas de la Júlia, que acompanya la seva mare en cadira de rodes, i la Isabel, que porta el seu fill en cotxet.
4: Hombre, pues fenomenal. Todo lo que lo haga más accesible, pues estupendamente, ¿cómo no?
5: Es mucho más cómodo, porque con la niña, el carro y tal, subir y bajar escalones es complicado. Y con la remodelación que han hecho es mucho más fácil dar paseos.
0: Un pla que, segons l'Ajuntament, es desenvolupa de manera progressiva i que haurà de continuar en els pròxims anys, tenint en compte que el municipi acumula molts quilòmetres de carrers i voreres. I precisament aquesta planificació per fases també condiciona el moment en què s'executen alguns treballs. Algunes de les actuacions s'han de fer durant l'estiu per les condicions establertes en els contractes municipals. Tot i això, des de l'Ajuntament asseguren que les obres actuals són intervencions puntuals i de curta durada, que es van desplaçant per diferents punts del municipi per intentar reduir les molèsties als veïns.
3: El tema de les actuacions municipals no sempre es poden fer a l'hivern, quan menys molestem a tothom. Hi ha actuacions que venen condicionades amb contractes que tenen també una estipulació temporal, però sí que s'ha de dir que són actuacions de petit calat, són arranjaments amb voreres que poden afectar en un moment donat davant d'una finca, però duren pocs dies i passem a un altre lloc.
0: En canvi, les actuacions de més envergadura, especialment les que afectin artèries principals de Segur, es preveu executar-les fora de la temporada d'estiu per reduir l'impacte sobre el trànsit. Però, més enllà dels treballs de manteniment, el govern municipal situa aquestes actuacions dins d'un projecte de transformació més ampli a la zona. L'objectiu a mig i llarg termini és millorar la connexió entre les diferents sectors del municipi i avançar cap a una major permeabilitat entre Masmel Platja i Masmel Centre. En aquest marc també s'inclouen futurs projectes com el pont que ha de connectar la Ciutadella amb el Passeig.
3: Que són aquesta connectivitat i aquesta permeabilitat el que és el barri de Masmel Platja amb la part de Masmel Centre, amb aquesta connexió doncs, amb el centre d'interpretació i la zona més central que és realment l'esperit del POUM que es va aprovar en el 2011, que considerava doncs, que la C31 ja passaria a ser una travessia urbana i que seria realment el centre de la ciutat i que connectaria doncs, el que ara mateix coneixem com els barris de Segur i Calafell Platja, Calafell i poble, i per tant doncs, aquesta nova centralitat sí que es resoldrà doncs, amb aquests projectes futurs que corresponen a el que ja predeia el planejament.
0: Així doncs, les actuacions que s'estan fent actualment a les voreres formen part d'una estratègia més àmplia que combina les necessitats més immediates de manteniment amb projectes de transformació urbana a mig i llarg termini.
2: Les notícies de Calafell.
0: Passar uns dies de vacances fora de casa, però sense marxar gaire lluny, i sobretot compartir l'experiència amb altres famílies. Aquest és un dels principals atractius del programa Marxem en Família de la Fundació Pere Tarrés, que aquest estiu ha reunit prop de 3.000 persones de 900 famílies a les diferents cases de colònies de l'entitat. Una proposta que va més enllà d'oferir allotjament i activitats durant aquestes vacances. L'objectiu és que les famílies que hi participen estableixin vincles entre elles i que els infants puguin relacionar-se amb altres nens i nenes més enllà del seu entorn habitual. Són declaracions de Pere Vives, cap d'Educació Ambiental i Colònies de la Fundació Pere Tarrés.
6: La idea era que el temps de vacances es fos conjunt entre les dues generacions i que les activitats que es desenvolupaven amb els monitors doncs, tinguessin opció que totes les generacions de diferents edats poguessin participar. No? Molt centrat també en conèixer el territori al voltant de les cases de colònies on ho posàvem en marxa i, per tant, era un model d'excursions, sortides i després alguns tallers i alguns jocs i un joc de nit. És a dir, que bàsicament aquest seria el format amb un horari una mica més tranquil que el que fem només amb els escolars o amb els nens de colònies, perquè hi ha un temps després de dinar, ja hi ha les sobretaules, i després de dinar i després de sopar.
0: La fórmula també permet que les vacances siguin una experiència compartida entre diferents generacions. Els adults poden relacionar-se amb altres pares i mares, mentre que els infants poden fer activitats conjuntes, excursions, gimcanes i propostes de lleure. I tot això en un entorn que afavoreix que les famílies passin més temps juntes i desconnectin durant uns dies de les rutines habituals. En el cas de Calafell, aquesta experiència es desenvolupa a la Casa de Colònies Artur Martorell, on les famílies poden combinar les activitats pròpies de la Casa de Colònies amb el descobriment de l'entorn del municipi i de les possibilitats que ofereix la costa. Durant tot l'any 2025, gairebé 9.000 persones es van allotjar a les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés a través del programa Marxem en Família. Aquest estiu, la iniciativa torna a tenir presència a diferents punts de Catalunya, amb cases a Calafell, Llívia, Salardú, Rialp, la Pobla de Lillet o Can Tonigròs. I darrere d'aquestes xifres hi ha sobretot una idea, que aquestes vacances també poden servir per conèixer gent nova, crear amistats i construir vincles que es mantenen més enllà de la setmana de l'estada.
7: Realment poden passar una setmana estupenda, amb l'avantatge que coneixen altres nens, ells coneixen altres pares, els nens no són el problema, és a dir, a vegades vas a un hotel, no?, i entres al menjador i el nen està menjant, però ha acabat abans que tu, comença a córrer pel mig del menjador, es fica sota la taula d'un altre, l'altre es queixa. Això a les colònies no passa. Els nens són els protagonistes. Llavors, doncs és normal, si el nen s'ha tirat una cadira, doncs, o el nen passa per sota la taula, doncs els altres pares també tenen el seu nen que també s'escaparà i passarà per una altra taula. I això, doncs, vulguis o no, en el conjunt de l'estada, et dona una certa tranquil·litat.
0: Amb prop de 70 anys de trajectòria en l'organització d'activitats de lleure i en la gestió de cases de colònies i albergs, la Fundació Pere Tarrés continua apostant per un model en què les vacances no siguin només el temps de descans, sinó també una oportunitat per compartir, conviure i fer comunitat.
2: Les notícies de Calafell.
0: El port de Segur de Calafell acull la projecció del retrat d'una dona en flames amb motiu de la visibilitat LGTBIQ+. El Servei d'Atenció Integral, el SAI, conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament de Calafell, va organitzar una projecció a l'aire lliure de la pel·lícula Retrat d'una dona en flames amb motiu de la commemoració i visibilització del col·lectiu LGTBIQ+. L'activitat es va celebrar al Port de Segur de Calafell i estava adreçada a persones majors de 18 anys. La proposta va reunir aproximadament 80 persones que van poder gaudir d'una vetllada de cinema a l'aire lliure en un espai emblemàtic del municipi. La projecció va permetre reivindicar la diversitat afectiva i sexual a través de la cultura i del cinema, alhora que va oferir un espai de trobada i sensibilització entorn de la realitat LGTBIQ+.
2: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I com cada dijous d'estiu, Cal Bulevà acull una nova sessió de cinema a la fresca. Aquesta setmana és el torn d'un dels clàssics familiars dels anys 80, els Gremlins. La pel·lícula es projectarà aquest dijous 20 d'agost a les 10 de la nit a Cal Bulevà. La proposta convida els veïns i veïnes a gaudir del cinema a l'aire lliure en un ambient familiar. Com cada setmana, només cal portar cadira i el sopar. El barri posa la pel·lícula i les ganes de passar-s'ho bé. Una nova oportunitat per gaudir d'una nit d'estiu amb família o amb amics, recuperant un dels grans clàssics cinematogràfics dels anys 80.
2: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Més de 60 persones amb discapacitat física i intel·lectual van utilitzar el passat cap de setmana el servei de bany assistit a les platges del Vendrell. Els usuaris, organitzats en diferents grups i allotjats a l'alberg de Coma-ruga, han pogut accedir al mar gràcies als espais accessibles i als recursos adaptats que ofereix el municipi. El servei disposa de personal especialitzat, cadires amfíbies i diferents ajudes tècniques per facilitar totes les fases del bany, des de l'entrada a l'aigua fins a la sortida, adaptant el suport a les necessitats de cada persona. L'activitat que s'ha desenvolupat durant aquest dissabte, diumenge i dilluns ha permès que més de 60 persones amb diversitat funcional poguessin gaudir de la platja i del mar amb seguretat. Des de l'Ajuntament del Vendrell, a través de la regidoria de platges, destaquen la importància de continuar avançant en l'accessibilitat universal i garantir que les persones amb mobilitat reduïda també puguin gaudir del litoral en igualtat de condicions.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: Quatre persones han resultat ferides aquest dimarts al matí per inhalació del monòxid de carboni a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys. Els bombers van rebre l'avís cap a les 10 del matí i es van desplaçar amb un vehicle del parc del Vendrell fins a la nau situada al número 4 del carrer Lleida. A l'interior de l'edifici, els efectius van localitzar dues persones inconscients que van haver de ser extretes fins a l'exterior, on les esperaven els serveis sanitaris. Segons les primeres informacions, la intoxicació s'hauria produït per la mala combustió d'un generador que hi havia a l'interior de les instal·lacions. El sistema d'emergències mèdiques va atendre també dues persones més que es trobaven a l'exterior de la nau, En total, el SEM ha mobilitzat 5 ambulàncies. Els bombers van comprovar que no hi hagués més persones a l'interior i posteriorment van ventilar la nau. També van fer diverses lectures de monòxid de carboni fins a comprovar que els nivells havien tornat a la normalitat. Segons les informacions disponibles, les 4 persones que hi havia a la nau no eren treballadors, tot i que de moment no ha transcendit què hi feien allà.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: La plaça Jaume Vidal de Cunit torna a ser des d'avui l'escenari de les Nits de Glòria 2026. El cicle de concerts gratuïts complirà de música les nits d'estiu fins diumenge. La programació arrenca aquest dijous 20 d'agost a 11:45 de la nit amb el concert de Carmen McRae Legacy, un homenatge a una de les grans veus de la història del jazz a càrrec de la Susanna Scheiman Quartet. Demà divendres serà el torn de Guillermo Sides, virtuós internacional del Chapman Stick, mentre que dissabte arribarà una de les propostes més potents del cicle, la Perra Blanco, considerada una de les revelacions del rock and roll europeu. Les Nits de Glòria es tancaran diumenge amb The Handprints Quartet i Oriol González Crazy Trio, en un espectacle que combinarà barbershop, gospel, jazz i swing. Tots els concerts començaran a 11:45 de la nit a la plaça Jaume Vidal i seran gratuïts i oberts a tothom.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: I ara parlarem d'una notícia que s'està comentant cada dia a la platja. El Mediterrani continua escalfant-se a un ritme molt superior a la mitjana global. Un informe internacional alerta que aquest estiu la temperatura del mar ha arribat a situar-se fins a 6 graus per sobre del que seria habitual en alguns punts. Els experts alerten que aquest escalfament no només afecta l'ecosistema marí, sinó que també pot tenir conseqüències a terra. Un mar més calent aporta més energia i humitat a les tempestes, fet que pot afavorir episodis sobtats i especialment intensos. A més, la temperatura elevada de l'aigua contribueix a mantenir la calor durant la nit a les zones costaneres. La brisa marina deixa de tenir l'efecte refrescant habitual i afavoreix les nits tòrrides amb temperatures que no baixen dels 20 graus. L'escalfament també està alterant els ecosistemes marins, amb espècies que es desplacen buscant aigües més fredes i un augment d'altres com les meduses. Els experts alerten que el ritme d'escalfament és massa ràpid perquè moltes espècies s'hi puguin adaptar. Demà ampliarem informació sobre aquest estudi.
2: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: L'ADOP Tarragona flexibilitzarà la seva normativa per adaptar-se a les necessitats actuals del sector vinícola. El canvi, que serà el 6è en els 93 anys d'història de la denominació d'origen, busca donar més alternatives als cellers i agilitzar alguns processos de producció. Entre les novetats es modifica el període necessari per comercialitzar els vins escumosos, que hauran de complir un mínim de 9 mesos de fermentació. També s'amplia de 330 a 600 litres la capacitat màxima de les botes d'envelliment i s'actualitzen les especificacions sobre colors, aromes i característiques dels diferents vins. La DOP assegura que la reforma respon sobretot a la situació econòmica del sector i als efectes també del canvi climàtic i que també vol reforçar el prestigi dels vins de Tarragona.
2: Els esports.
1: El mar no només forma part del paisatge de Calafell, sinó també de la seva història, de la seva cultura i de la identitat dels seus veïns. Una herència marinera que, amb el pas dels anys, s'ha transformat i ha trobat en el rem una nova manera de mantenir viu aquest patrimoni. Els llaguts, antigues embarcacions vinculades a la pesca i al transport, van tornar fa temps al litoral convertits en protagonistes d'un esport que combina tradició, esforç i esperit de competició. Avui dediquem el bloc esportiu als llaguts i els bogadors de Calafell, dues entitats que mantenen viu el vincle de Calafell amb el mar i converteixen cada esdeveniment en un homenatge al nostre patrimoni marítim. Llaguts de Calafell té més de 20 anys d'història. Va ser fundat l'any 2000. Després van començar a formar part de la comunitat creixent de clubs de rem de Catalunya i de la Federació Catalana de Rem. Ara són més de 80 socis que entrenen des del port de Segur de Calafell. Però Llaguts de Calafell és molt més que rem. Ens ho expliquen la Sandra Charmes i el Roger Bravo.
8: Som una associació molt activa i a més no diem no a res. O sigui, ens ve un soci i ens diu: «Ostres, he pensat fer una caminata, vinga». L'organitzem, o sigui, al final és una mica això, no? I intentar que tot el món se senti part del club i
9: no centrar-ho exclusivament en el rem, és el que diu ella, doncs, caminates o altres activitats que puguin ser complementàries i que d'alguna manera doncs, pugui controlar o dominar algun dels socis, doncs aquí l'adoptem i si s'encarrega ell i organitzem entre tots, doncs es fa.
8: Sí, no ho fem centralitzat, o sigui que nosaltres fem la coordinació, però després tots els socis donen la seva vida, jo demanes qualsevol cosa i en seguida tens molt de voluntaris.
9: És molt participatiu.
8: Sí, són molt participatius.
1: Llaguts de Calafell té un projecte de futur a mig termini, una escola de rem.
9: A mig plaç és generar una escola de rem i aquesta escola de rem sí que estarà oberta doncs, a gent encara més jove, vull dir, hi ha doncs, alumnes doncs, que siguin doncs, més adolescents i que puguin entrar en el procés, però bueno, és un projecte que encara està creixent i encara està
8: bueno, bastant. I amb un temps, doncs, els joves és veritat que estan com molt tancats dintre dels ordinadors, els mòbils, fer una activitat al mar,
1: sí.
8: Realment. I ara, últimament, vaig veient que cada vegada es va apuntant més gent jove, precisament per això, per allunyar-se una mica d'aquest núvol de la informàtica i fer coses diferents.
1: Llaguts de Calafell s'ha impulsat enguany a la recerca de joves de 18 a 32 anys que vulguin endinsar-se al món del llaüt. La mitjana d'edat al club és avançada i és important mantenir aquest patrimoni de generació en generació. Ens ho expliquen l'Alba i el Joel.
10: Això sorgeix de que bueno, realment persones joves al club doncs, són molt poques i que ens trobem a aquesta edat de 18 a 32, o sigui, jo crec que no arribem a 5 persones. I llavors vam decidir bueno, que era una manera, o que havíem de trobar la manera per tal de crear algun equip més juvenil, no? Per tal d'apropar una miqueta també aquest esport de rem a les persones joves, perquè fins ara, no, almenys del nostre club, els Llaguts de Calafell, no està tan de moda, no? Sembla que no estigui tan de moda com potser sí que és un futbol, un bàsquet, un hockey aquí no a Calafell, però no pas un esport de rem.
11: Buscàvem sèniors, que va dels 19 als 30, vale? A partir dels 30 ja formes part de l'equip veterà, però els veterans funcionen per hàndicap. Quan més edat, més hàndicap. Els hàndicaps són uns segons que se't resten a la regata per equilibrar, vale? Edats, perquè dels 30 al màxim. Llavors, per equilibrar les regates, els resultats finals s'utilitza el hàndicap. Llavors, fins als 32, perquè puguem, aquests poden baixar aquests veterans, que encara no donen tant de hàndicap i segueixen rendint com a joves, puguin baixar a sèniors, a categories inferiors, i segueixen rendint com a joves. En canvi, per veterans, com tenen poc hàndicap, no ens donen tant de rendiment.
1: Enguany, Llaguts de Calafell també ha batejat una nova embarcació, Coratge. No es tracta només de la incorporació d'un nou llagut a la seva flota, sinó la materialització d'un projecte col·lectiu ple d'esforç, compromís i cor. El nom de la barca neix del seu projecte Onades de Coratge, una iniciativa impulsada el 2023 al costat de la Lliga contra el Càncer. Aquest projecte té com a objectiu oferir un espai de benestar a dones en procés de recuperació del càncer de mama, utilitzant el rem com a eina de millora física i emocional. El mar es converteix en refugi, el rem en impuls i el grup en suport. Escoltem a la Montse i la Rosa, que ens parlen d'aquest projecte que viuen en primera persona.
12: Doncs el projecte d'Onades de Coratge va sorgir arrel de tenir coneixement de que el rem era un dels esports que afavoria a les persones que es trobaven en procés de recuperació de càncer de mama. I aleshores, de fet, hi ha estudis de fa més de 30 anys allà al Canadà que van descobrir que la tipologia d'esport, no? Que és un esport que és de baix impacte per les articulacions i la tipologia de moviments que realitzen afavorien molt el procés de recuperació, no? En pacients oncològiques amb càncer de mama. Aleshores, doncs, vam decidir posar-nos en contacte amb la Lliga del Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i vam començar el projecte amb moltes ganes i molta il·lusió, però una mica, doncs, a veure, una mica l'aventura, a veure com anava la cosa, la veritat. I vam començar 6 dones, una d'elles la Rosa, i bueno, doncs això ha anat creixent.
13: Sembla que allà és una activitat que no pots fer, però és que és molt beneficiosa, perquè jo, per exemple, tinc moltes limitacions d'articulacions, bueno, aquí no, a partir de certa edat, no? Però vull dir, una dona en menopausa ja té aquestes limitacions. Però el rem és una activitat molt, molt, molt fàcil per les articulacions, perquè no hi ha impacte, com córrer, com saltar...
1: A Llaguts de Calafell continuen treballant per impulsar projectes d'impacte positiu, tant a nivell esportiu com social. Per la seva banda, Bugadors de Calafell destaca com una entitat que fomenta el rem de banc fix, especialment en la modalitat del llagut català. Amb una orientació vers la pràctica tan lúdica com competitiva del rem, Bugadors de Calafell representa una part molt important de la tradició esportiva local. Enguany, Bugadors de Calafell ha participat per primer cop a la història al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani. Escoltem ara a la Sílvia i la Berta.
14: Jo porto en el club 10 anys. Me vaig apuntar realment perquè estava el meu fill, remant, i bueno, va insistir bastant i bueno, me vaig apuntar i dir, va, anem a provar. I la veritat és que, a veure, és meravellós. Quan ho descobreixes és meravellós. El mar m'encanta, remar és un esport molt, molt complet, ¿vale? Utilitzes tot el cos i, bueno, i el companyerisme és el millor.
15: Tenint en compte que ara mentre que la Sílvia estava explicant quan va començar, jo pensava, me'n recordo quan la primera vegada el Jordi i l'Ester van dir ens apuntem, hem pensat que ja estem preparats per anar a la Lliga Catalana. I era com, buah, a veure si ens o sigui, sí, ho podem fer. I ara, pues, és fantàstic, o sigui, remar el mar, que et neteja l'ànima i fas esport, és supercomplet, com ha dit la Sílvia. El club, tota la gent que ens coneixem des de fa molts anys, amb tots els que van venint nous, és un punt de trobada per moltíssima gent que ve a viure aquí a Calafell i no coneix a ningú. Fantàstic, o sigui, et canvia la vida.
1: Bugadors de Calafell és un club que també vol créixer. No és només competició, sinó molt més.
15: I que no és només de competició, que tenim la part social.
14: Sí, això, que no s'espantin, que no s'espantin.
15: La gent pot vindre a passar al matí, sí, fer una mica d'esport, sí, sí. Els matins és fantàstic, perquè és quan el mar està pla, fa bon temps, molta gent que pot vindre a primera hora, és la millor hora per vindre a remar i que no fa falta ser de competició.
14: No, ni molt menys.
1: Encara que la competició i la participació en altres territoris també és important per Bugadors de Calafell, el Jordi ens diu que la concentració d'Orio al País Basc és una de les més impressionants i Bugadors porta el nom de Calafell més enllà. Caldria que aquesta afició al rem guanyés terreny també aquí a Calafell.
16: Perquè hi ha un descens que al País Basc allí remen amb les traineres, vale? Però concretament el descens d'Orio des de 2019 accepten que anem embarcacions de Catalunya amb el llagut català i pues, tradicionalment cada any pues, van 5, 6, 7, 8 tripulacions i nosaltres des de 2017 que no fallem cada any des de 2017 ves comptant fins ara, menys un any de pandèmia i tenim 4 victòries, sí.
14: I hem anat en trainera també, l'hem provat.
15: Al País Basc tenen molta afició pel rem, o sigui, és com el futbol aquí, allà és el rem. Aleshores, viure amb tota una població que està pendent de que baixin les embarcacions aplaudint, hi ha molt públic aquí no hi ha tant públic quan tenim les regates i en canvi allà és que és tota una festa, tot el cap de setmana és una festa a Orio, ve gent de tot arreu.
1: Enguany Bugadors de Calafell van ser reconeguts a la nit de l'esport com a millors esportistes a la disciplina del rem i Llaguts de Calafell van rebre un dels premis especials a la categoria de valors humans. I és que remar a Calafell és molt més que avançar sobre l'aigua, és recuperar una part de la nostra història, mantenir viu el record d'un poble estretament vinculat al mar i transmetre aquesta herència a les noves generacions.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat.
2: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: El govern espanyol desallotja la platja del Trampolín de Ceuta i en trasllada els migrants als nous centres d'acollida. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
1: La Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Ceuta han desallotjat aquest matí la platja del Trampolín de la ciutat autònoma, on, segons el govern espanyol, s'havien instal·lat de manera molt precària fins a 1.500 dels migrants que van entrar massivament a la ciutat a finals de juliol, la Ortega.
3: En paral·lel, la Moncloa continua preparant el trasllat de 500 nenes a la península, on se'n faran càrrec ONGs. La ministra de Migracions, Elma Saic, diu que la situació a Ceuta ja s'està normalitzant i que es garanteixen els drets de tothom, però la Comissió Europea insisteix que tots els migrants, inclosos els menors, s'han de retornar al Marroc.
4: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver. Ese es el país que se espera.
5: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc, en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
1: De seguida, a l'última hora, en un Catalunya migdia, en què també sentirem com els oncòlegs criden a la prudència després de l'anunci d'una vacuna contra el melanoma fet ahir per les farmacèutiques Merck i Moderna, que, per cert, s'han disparat a la borsa.
3: A banda dels dubtes, perquè no s'han ensenyat els resultats concrets de la vacuna, el doctor Josep Malveí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, subratlla a Catalunya Ràdio.
6: Això té una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts.
1: A la crònica internacional avui passarem per Ucraïna i per Rússia.
3: En el cas d'Ucraïna, per explicar-vos els efectes d'un nou bombardeig mortal contra Kiev i com això va relacionat amb la baixada de l'efectivitat de les defenses antiaèries del país per la falta de míssils Patriot. I en el cas de Rússia, amb el focus posat en els problemes de subministrament de gasolina derivats precisament dels atacs ucraïnesos.
1: I als pròxims minuts també ens fixarem en com els principals dirigents de Junts per Catalunya estan passant a l'atac contra Aliança Catalana.
3: Els juntaires busquen com frenar la fuga de vots que tenen cap a la formació de Sílvia Orriols, que segons l'últim CEO ja és del 30% dels seus electors.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Marta Garcia amb el Gamper, que es va jugar ahir, i amb Joao Cancelo, que no va jugar.
7: No va jugar, però el portuguès ja ha arribat a les oficines del Barça, ha de firmar el seu contracte per les pròximes 3 temporades i és el pas previ per a la seva presentació com a nou jugador blaugrana, esperem, en els pròxims minuts. Ahir, com deies, no va jugar, tampoc ho va fer Rodri, que va ser, això sí, un dels més ovacionats. Repassarem també este partit,

0: Andorra, a la C31 a Torroella de Montgrí, direcció Figueres, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en tots dos sentits per obres.
1: I ara, temps pel temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Pendents que arribi aquesta promesa refrescada a partir de demà, però aquesta passada nit ha estat d'autèntic rècord al País Valencià, amb temperatures mínimes que no han baixat dels 32 graus en punts de la mateixa ciutat de València o a Tavernes de la Valldigna, a la Safor. Això és moltíssima calor, Tomàs Molina.
3: Sí, però estaven dintre d'una situació de vents de ponent, que també aquesta situació s'està acabant, i el que està començant a guanyar ara la situació és la inestabilitat. Una inestabilitat que aquest matí ha fet que el cel estigués força gris, les mínimes han estat altes, però molta xafogó, hi ha xafogó, però la temperatura a hores d'ara és sensiblement més baixa que la d'ahir, i estan creixent aquests núvols convectius que acabaran donant ruixats, tronades al llarg de la tarda d'avui. Tronades que apareixeran sobretot a la façana litoral, a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada, també cap a l'interior de les comarques gironines, i durant la tarda i el vespre arribaran també cap a l'Alt Pirineu. La temperatura avui baixa, les màximes més altes a ponent s'enfilaran potser fins als 36-37, i a la resta del país, en molts casos, estaran per sota dels 34, i per tant, diguem-ne que segueix fent calor, però una calor més moderada, i la bona notícia és que a partir de demà continua aquesta inestabilitat i la davallada de les temperatures, i que normalitzarem l'ambient de cara al cap de setmana, i fins i tot la setmana vinent podríem estar amb temperatures per sota de les normals per l'època.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 5 minuts de les 2 del dia que el govern espanyol ha començat a allotjar els migrants que fa més de 20 dies van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. La seqüència, primer un ampli desplegament policial, ha buidat la platja del Trampolín, on, segons la delegació del govern espanyol a Ceuta, s'hi havien instal·lat unes 1.500 persones.
4: Estas personas ahora mismo se encuentran esperando, sentadas, sin conocer muy bien cuál va a ser el proceso. Estamos a la espera de ver qué va a pasar. Vemos una gran presencia de cuerpos de seguridad del Estado, especialmente la Policía Nacional, que se encuentra rodeando a los diferentes grupos de personas migrantes.
1: Ja heu sentit, és Ramsés Mohamed Azoumi, que en declaracions a 3Catinfo ens explicava així aquesta situació, aquest educador social i activista de l'associació ELIN. Després els han traslladat a dos espais temporals que s'han adequat per acollir-los, on hi ha en total 1.800 llits. Pilar García.
5: Doncs sí, amb aquesta operació per donar-los un llit, per acollir-los, el govern espanyol fa un primer pas per normalitzar la situació a Ceuta, segons la ministra de Migracions i portaveu, Elma Saiz.
6: El compromís es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
5: Però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, la normalitat només s'aconseguirà quan s'expulsi de la ciutat autònoma tots els migrants que hi han arribat.
7: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. Según nuestros datos, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
1: Ara ja no queden migrants a la platja, Pilar. Això vol dir que ja estan ubicats?
5: En principi sí, en l'espai més gran s'estan instal·lant uns 1.200 subsaharians, l'altre, on s'han traslladat uns 500 magribins, ha patit danys pel vent aquesta nit i de moment els migrants s'estan a un pati asseguts a terra. Això sí, més no fa uns minuts. La intenció és habilitar els pròxims dies dos espais més, perquè són milers, 5.000, deia el govern espanyol, entre 8.000 i 10.000 les ONG, els migrants que malviuen a diferents zones de la ciutat autònoma. Halim Ahmed és portaveu de l'ONG Luna Blanca, que treballa a Ceuta des de fa 40 anys.
8: A la Puerta del Ceti, en el campo, en las escolleras, en las barriadas, o sea, quedan todavía miles de personas todavía deambulando y pernoctando en la calle.
5: I preocupa especialment la situació dels menors i de les nenes. No s'ha fet encara el trasllat a la península de les 500 nenes que va anunciar el govern espanyol, que estan ubicades en espais veïnals i centres de menors. I les ONGs alerten que n'hi ha més que continuen dormint al ras sense identificar.
1: I amb aquesta situació, la Comissió Europea manté la pressió a Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta.

0: I el portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lammert, afegeix ara que el retorn es faci amb garanties.
1: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
0: Doncs bé, el retorn dels menors escala la disputa entre el PP i el govern espanyol. Els populars es neguen a acollir cap nen o nena i avui el president andalús, que governa amb Vox, també ha advertit que l'única sortida és que s'expulsi tothom. La Moncloa respon al PP que el que proposen senzillament és il·legal. Madrid, Pablo Brujats, bon dia.
2: Sí, bon dia. Alberto Núñez Feijóo ha marcat la pauta.
3: Ni mayores ni menores. Han de regresar tots.
2: I el PP en bloc defensa Madura s'ha d'expulsar tothom de Ceuta i sense excepcions. Moreno Bonilla, el president andalús que està lligat a Vox, no ha volgut ni parlar d'acollir i insisteix que deportar és l'única solució.
4: Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Ese es el objetivo y no hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
2: El ministre Arcadi Espanya retreu al PP que s'abonin a les expulsions a propostes que són il·legals per arreplegar 4 vots.
5: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Que hagan propuestas que sean viables y que no aprovechen las circunstancias dramáticas para buscar votos.
2: I els experts recorden els límits. No es podrà expulsar tots els menors perquè hi ha casos molt vulnerables. La vocal del Poder Judicial, Inés Herreros, al matí de Catalunya Ràdio, ha advertit que qui aposta per degradar els drets de nens i nenes contribueix a que tothom perdi drets.
6: No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar y a la infancia se la respeta, porque si no hoy no se respetan las de las personas extranjeras, pero mañana no se respetan las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
2: I una devolució express com la que planteja el PP té un precedent. Es va fer el 2021 a Ceuta i va acabar amb 2 condemnes per prevaricació. Es va inhabilitar els càrrecs del PSOE i també del PP.
0: Doncs aquesta és la notícia d'un dijous en què també hem sentit en un altre àmbit com la comunitat científica acull amb esperança però alhora amb cautela l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma. Ja ho sabeu, parlem del càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquests assaigs fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. Mònica Mas.
7: Sí, el doctor Josep Malvaí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora, però afegeix que cal veure resultats concrets i el cost que tindrà. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
8: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. I també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguem tenir accés als nostres malalts.
7: La vacuna desenvolupada per Moderna i Merck ajudaria a controlar el melanoma, retardaria les metàstasis que provoca i reduiria el risc de recaigudes. La vacuna es fabricarà de forma personalitzada agafant una mostra del tumor de cada pacient i complementarà el tractament amb immunoteràpia. El doctor Joan Ramon Laporta, que és catedràtic emèrit de farmacologia, té una visió molt més crítica amb aquest anunci i amb la indústria farmacèutica. Sentim-lo també en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
9: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
7: Les accions de Moderna i Merck s'han disparat després d'aquest anunci de la futura vacuna contra el melanoma.
0: Mentrestant, almenys 16 persones han mort i una quarantena han quedat ferides a Ucraïna en un altre atac massiu rus. I la capital Kiev i també la regió del voltant ha estat l'objectiu de Moscou durant 9 hores amb desenes de míssils de creuer i hipersònics i 168 drons. El 90% han estat interceptats, però els més ràpids han pogut esquivar les defenses ucraïneses i per això el president Zelensky ha tornat a lamentar la manca d'interceptors Patriot. Albert Manyà.
10: S'han malmès edificis i residencials, un hospital infantil i una escola, així com magatzems i instal·lacions de la Creu Roja. L'alcalde ha decretat demà dia de dol oficial. El Kremlin, com sempre, diu que han atacat objectius militars, en aquest cas un centre de producció de drons, un dipòsit militar i un centre logístic. Els habitants tenen assumida la rutina d'anar als refugis i alguns, com la Natàlia, ho veu com fruit de la impotència del president rus.
7: Perquè els russos no podem fer res al camp de batalla. Aquesta és la meva opinió personalment. El president Putin simplement s'està tornant boig perquè no ens pot fer res i no ens podrà fer res.
10: També hi ha hagut agressions a infraestructures del sud. Zelensky denuncia una escalada i s'ha queixat que la resposta de la comunitat internacional a aquests atacs no sempre és l'adequada. El líder ucraïnès ha recordat que no s'han reposat els Patriot i afegeix són necessaris cada dia.
0: I Ucraïna també ha bombardejat aquesta nit la zona industrial del Tatarstan, que acull una de les refineries de petroli més grans de Rússia. Aquests atacs, gairebé diaris, les últimes setmanes han provocat una nova onada de la crisi del combustible que s'ha estès a una trentena de regions i que ha arribat també a Moscou. La nostra corresponsal allà, Cristina Solies, ha anat a comprovar la situació a les benzineres russes.
11: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar, i en canvi les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors com la Svetlana poden esperar més d'una hora.
12: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
11: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries. Però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
13: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
11: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclosa Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Tim admet que està molt preocupat.
14: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
11: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
15: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
11: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
0: I un últim apunt internacional, perquè la Xina ha condemnat a cadena perpètua el fundador del gegant immobiliari Evergrande. És el principal responsable de l'enorme crisi immobiliària que va esclatar a la Xina el 2020, una bombolla que encara té conseqüències avui dia. Laia Ortega.
2: És Xu Jiajin, va arribar a ser l'home més ric de l'Àsia el 2017 amb una fortuna aproximada de 42.500 milions de dòlars. Ara un tribunal de Shenzhen l'ha condemnat per frau fiscal i també li ha confiscat tots els béns. El tribunal considera provat que els responsables d'Evergrande van falsejar els comptes de la companyia, inflant artificialment els beneficis i amagant les pèrdues. De manera això continuada i a gran escala. Va passar entre els anys 2016 i 2021. També s'atribueixen a aquest grup delictes d'absorció il·legal de dipòsits públics i captació i emissió fraudulenta de fons i valors. Aquesta condemna culmina la caiguda del magnat del totxo, que es va convertir en el símbol de la crisi immobiliària xinesa. Evergrande va fer fallida el 2021, Xu Jiajin va ser detingut el 2023 i ara haurà de passar tota la seva vida entre reixes.
0: I ara tornem a Catalunya. Som a les portes d'un any en què començarà el nou cicle electoral i Junts per Catalunya accelera la batalla contra l'Aliança Catalana amb la mirada posada a les municipals del maig vinent. A les portes d'aquest nou curs polític, els principals dirigents del partit passen a l'atac contra Sílvia Orriols i intenten frenar la fuga de vots cap a Aliança que vaticinen totes les enquestes, Raül Flores.
16: L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronosticava que gairebé 3 de cada 10 votants de Junts agafarien ara la papereta d'Aliança Catalana al Parlament. Junts té pocs mesos per revertir la tendència, hi ha eleccions al maig, com deia Joan, i també l'opció que Sánchez acabi avançant les espanyoles aquesta primavera. Per això arrenca el curs polític amb un enduriment de to, amb un cos a cos directe amb els de Sílvia Orriols. D'entrada, amb la independència.
17: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
18: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència.
16: Són el número 2 de Junts, Jordi Turull, i el president del Parlament, Josep Rull, amb poques hores de diferència, els dos des de Prada. Però Turull reblava l'argument, incloent-hi també la immigració.
17: Se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
16: Combat de valors, deia i Turull des de Prada, que Junts remata amb el rescat de la proposta al Congrés perquè Catalunya tingui competències en immigració. Junts passa l'acció contra Aliança per recuperar múscul, mentre que en les últimes setmanes veus destacades de l'antiga Convergència, com David Madí, l'antiga mà dreta d'Artur Mas, defensen obertament pactes amb l'extrema dreta.
0: I ara és un quart i mig de tres. I l'any passat les Terres de l'Ebre van fregar els 190.000 habitants. Arriba així a les xifres més altes de la història i és el 6è any consecutiu en què la població hi creix. Hi ha, però, diferències entre la costa i l'interior. Jordi Barranca.
19: El Baix Ebre i el Montsià es van quedar amb el gruix de l'augment. A la Ribera d'Ebre el creixement va ser més baix i on, en canvi, es va perdre població va ser la Terra Alta. Tot plegat dades d'un informe elaborat per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili. Miquel Àngel Bovent és el director.
20: Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se, doncs, és a dir, els 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
19: Tot i tenir l'atur més baix també des del 2008, les Terres de l'Ebre continuen per a sota de la mitjana catalana en producció de valor afegit. El sector primari i la indústria són els motors de l'economia ebrenca.
20: Les dades econòmiques són positives, baixa l'atur, creix l'economia, creix els llocs de treball, per tant la dinàmica és positiva, malgrat que en termes més de valor afegit, els Terres de l'Ebre se situa una mica per sota de la mitjana catalana i, per tant, no redueix aquest gap que hi ha amb el conjunt de l'economia.
19: L'informe també constata que encara queda camí per recórrer, sobretot en l'àmbit dels serveis.
0: I de les Terres de l'Ebre anem cap a Ponent per sentir això.
21: Imagina que se't caruca el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
22: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis.
0: Això que sentiu és un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida, on denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers. Es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Ens ho explica l'Estela Busoms.
23: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
24: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
23: Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
25: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que descriuen els estrangers. És així.
23: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
0: I us parlem ara de l'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, que comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts del país. Avui Avui és 20 d'agost, per tant, som a les portes de la tornada a les aules a partir del 8 de setembre. Serà en un context de temperatures que s'hauran normalitzat, però que en general cada vegada són més elevades i l'energia solar podria ajudar a afrontar la que és una de les assignatures pendents, la climatització a les escoles. Roc Fargas.
1: Doncs sí, i és que en els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres, que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes, de manera que s'arribarà a gairebé 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb una coberta que tècnicament permeti instal·lar-hi panells solars en tinguin.
3: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
1: L'Energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.
0: I dels deures a l'educació, als programes a la sanitat. Els municipis de la Vall de l'Hort, el Solsonès, lamenten la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Denuncien la falta de servei quan la metgessa titular no hi és, a més de problemes tècnics i la desaparició, diuen, d'alguns serveis. Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalate.
4: Bon dia, sí, els veïns i els ajuntaments de Sant Llorenç, Guixers i la Coma i la Pedra asseguren que quan la metgessa titular fa festa o està de baixa, es queden sense atenció o bé el servei només es cobreix unes hores. També lamenten problemes en la connexió a internet o que s'han deixat de prestar serveis com la pediatria o la llevadora. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç.
5: Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei, sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per la zona on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
4: Dilluns es va fer una concentració i els veïns no descarten més mobilitzacions. El centre sanitari del Solsonès assegura que fan tot el possible per cobrir el servei, tot i la falta de personal, i defensen que l'assistència està sempre garantida amb el personal de guàrdia.
0: Hem passat per les Terres de l'Ebre, per la ciutat de Lleida, pel Solsonès, i ara parlem de la capital. Que les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà dissabte 29 d'agost. Els treballs, amb un cost d'11,5 milions d'euros, permetran reduir el soroll dels combois i facilitar les tasques de manteniment. Cristian Roldán.
6: L'actuació principal ha estat substituir la via de balast per una de formigó. En total s'han renovat 750 metres de traçat entre les estacions de Mercat Nou i Santa Eulàlia. El director de la xarxa de metro, David Prat, n'explica els avantatges.
8: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
6: També s'ha millorat l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. Xavier Flores és conseller delegat de TMB.
26: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en com pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
6: Els treballs es concentren entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, però han obligat a suspendre el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall, que s'aixecarà dissabte 29 de juliol.
0: Ara baixem al metro, anem a la platja per explicar-vos una història curiosa. Un fardell amb 30 quilos de cocaïna va aparèixer dimarts a la nit a la platja de Malgrat de Mar, al Maresme, i no és un cas aïllat a les platges del país aquest agost, oi, Toni Fortesa?
27: Doncs no. En les últimes setmanes s'han localitzat diferents fardells a Badalona, a Tarragona i a Sitges. I en tots, el paquet portava una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda. Els Mossos han confirmat a Catalunya Ràdio que la investigació del cas continua oberta. El 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va ser trobat a Castelló. Els investigadors sospiten que les mercaderies es podrien haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
0: Això és el que arriba a la costa. Ara parlem d'una altra mena de recollida selectiva. I és que l'acumulació de bosses d'escombraries en algunes zones del Vendrell aquest estiu ha portat una associació de veïns a emprendre una ofensiva legal contra l'Ajuntament per disfuncions del sistema de recollida porta a porta que qualifiquen de caòtic. Es tracta de l'associació de veïns dels Masos i Nirvana, que ha presentat una reclamació per insalubritat i risc ambiental, una denúncia davant l'Agència de Salut Pública i una queixa al síndic de Greuges per l'actuació de l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària, Montse Jané Ribà.
7: Els veïns dels Masos i Nirvana donen 3 mesos a l'Ajuntament per solucionar els problemes del porta a porta amb illes de contenidors d'emergència fixes i permanents perquè els residents de cap de setmana puguin deixar les escombraries i no s'acumulin al voltant dels contenidors de vidre, com està passant. Si no millora, asseguren que ho portaran a la justícia. Ho denuncia el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana, Ernest Rosselló.
9: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
7: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Ernest Rosselló ha explicat que el problema no és que el sistema porta a porta sigui dolent, sinó que no està adaptat a l'entorn on s'aplica, en cases, però també en pisos, i lamenta la falta de diàleg amb l'Ajuntament.
9: No hem pogut fer una altra cosa perquè hem agotat absolutament totes les vies amb l'Ajuntament.
7: Les queixes també provenen del municipi veí, Roda de Barà, que aquest estiu té desbordats els contenidors oberts pels residus que, segons diuen, porten alguns residents de la capital del Baix Penedès. A algunes zones del Vendrell, com Comarruga, en lloc del porta a porta, s'han posat contenidors tancats que s'obren amb una targeta.
0: I avui també és notícia que comença el període de caça de mitja veda a Catalunya, que durarà fins a mitjans de setembre. Permet capturar 6 espècies d'ocells, com la guatlla o la garsa. Anem cap a Lleida, per a Joan Albrecht. S'inicia a les àrees de caça de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès.
10: Sí, i en aquestes zones es pot caçar tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius des d'avui fins al 10 de setembre. I a la resta de Catalunya només hi ha 4 dies permesos. Durant aquest temps es pot caçar la garça, el tudó, el colom roquer, la tórtora eurasiàtica i l'estornell vulgar, que són espècies que en aquest període assoleixen la màxima abundància. Per aquest motiu, la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. En el cas de les guatlles, aquest any es redueixen de 20 a 15 les captures màximes per caçador i dia. Una espècie que en algunes zones de la plana de Lleida va a la baixa. Albert Mallenc és el vicepresident primer de la Federació de Caça de Lleida.
11: Enguany hi ha unes zones cap aquí a l'Urgell i cap aquí, bueno, que tenen una mica més de guatlla, aquí en la zona precisament que estem, Torreferrera, Benavent, Rosselló i tot això, com que les extensions s'ha ficat molt més panís, les extensions d'alfals ja no són tan considerables, hi ha una mica menys d'animals.
10: Durant aquest període també s'intensificarà en diferents municipis de les comarques de Lleida el control de les poblacions de conill, aprofitant la falta de vegetació que els fa més visibles.
0: Deixem els caçadors, parlem dels pagesos, perquè les pluges de l'hivern permetran a la denominació d'origen Empordà incrementar la producció de raïm fins als nivells que eren habituals després de la baixada de l'any passat. Asseguren que, a més, el raïm té una qualitat excel·lent. Girona, Núria Pereira.
12: Bon dia. Calculen un increment de la producció entre un 10 i un 15% després de diverses temporades amb poca collita. Això vol dir que preveuen recollir 6 milions de litres. Les pluges de l'hivern han permès que els cellers tinguin més aigua per mantenir els ceps en bon estat. Però ara la forta calor ha fet que hagin hagut de començar la verema abans, en alguns casos un mes abans, tot i que diuen que no n'afecta la qualitat. El responsable tècnic de la DOE Empordà, Pau Albó, és optimista.
13: Hem començat una mica abans la verema, degut a les fortes calors i la falta de pluja d'aquests últims 3 mesos, i pinta molt bé. La veritat és que som optimistes, recuperem quantitat i la qualitat, que aquí en aquesta DO sempre és innegociable, doncs ens ve per si sola.
12: De cara a les varietats que es recullen més tard, el Bo explica que els aniria bé que tornés a ploure, perquè les reserves d'aigua se'ls han acabat.
0: Aquestes són les notícies d'aquest dijous. Ahir la notícia principal és que teníem davant l'horitzó la fi de la calor. El titular era que avui ja no arribaríem als 40 graus en lloc de Catalunya, ens ho explicava en Francesc Mauri, i avui en Tomàs Molina reblava que a partir de demà, a més s'acabarà, com també dèiem ahir, la calor extrema. Però abans que això passi, la calor haurà marcat un nou rècord a Catalunya. I és és que aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'han assolit els 40 graus en algun punt del país. És una xifra mai registrada fins ara. L'any passat van ser 16 els dies en què vam arribar als 40 en algun observatori i el 2024 només 9. Ahir, en què el que era ja el 20è dia de calor extrema, els termòmetres van arribar als 40 a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i també a la Catalunya Central, Toni.
27: Més enllà d'aquest rècord, les dades mostren que els episodis de 40 graus són cada vegada més habituals a Catalunya, on les temperatures, que fa unes dècades eren excepcionals, ara es repeteixen diversos dies durant l'estiu. Ara, però, la calor donarà una treva a partir d'avui i durant el cap de setmana les temperatures baixaran i hi haurà ruixats i tempestes en diferents punts del país. Avui, Protecció Civil preveu que la calor quedi més concentrada al litoral sud i central. Mentrestant, però, el País Valencià aquesta nit ha estat històrica a causa de la calor viscuda. Més de 90 municipis han passat dels 35 graus i Dénia ha arribat als 39. A València la temperatura no ha baixat dels 30,9 graus, la mínima més alta mai registrada, i a Castelló de la Plana els 29,5 graus també són rècord.
0: I tots els experts que ens adverteixen amb aquella frase que diu que l'estiu que estem vivint és l'estiu més fresc de la resta de la nova vida, per tant, aquests rècords que s'aniran acumulant els pròxims anys. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada, la cultura.
2: Catalunya migdia. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
14: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
2: Però el guanyador té un problema.
14: Li va tocar i es va morir l'illota. Qui se la quedarà a la pasta?
15: Nosaltres!
14: Sí.
2: Només cal fer-se passar pel mort.
14: Però qui truca a la porta?
2: Els estafadors. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
16: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
16: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
17: How I see music. It's almost like an architect or a painting.
0: El Festival de Cinema Documental Musical Inèdit Empordà de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat. Atorga per primer cop el premi al millor documental internacional i així un festival amb marca Barcelona s'estén també a les comarques gironines. Tornem, doncs, cap a Girona, Núria Pereira.
18: L'Inèdit Empordà té perfil propi, ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascual. El director del festival, Sergi Cameron, fa una bona valoració d'aquesta tercera edició.
19: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona neix des del Festival de Música a Torroella, que crec que és el que ho fa especial i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... No és fàcil i per això estem molt contents.
18: Explica que una de les principals motivacions és veure ple el cinema Montgrí.
0: I ara parlem d'una història que barreja arqueologia, aventures i misteri. Es tracta del llibre L'últim gegant del Pirineu, de Jordi Portals. La premissa, un descobriment que va quedar oblidat durant gairebé 60 anys i un dinosaure que ha canviat la nostra manera d'entendre com era Europa i els Pirineus en particular fa 70 milions d'anys. Noelia Casellas, la història comença al Pallars l'any 1954.
20: Sí, quan el paleontòleg alemany Walter Kühne fa una troballa excepcional a Orcau, al Pallars Jussà. Eren les restes d'un gran dinosaure, però no va ser fins al 2012 quan es van reprendre les investigacions. Jordi Portals és l'autor del llibre.
28: Però el que aquí se li suma és que no és una descoberta qualsevol, sinó que hi ha una història de passió, d'obsessió d'un paleontòleg, del Bernat Vila, que s'obsessiona amb aquest tema i que busca, indaga i finalment arriba a una conclusió, no?
20: Quina conclusió? doncs, que les intuïcions de Kuhn eren certes. Es tractava d'una espècie completament nova i molt més gran del que s'havia trobat mai a Europa. I el mateix Bernat Vila destaca com tot plegat es reflecteix en el nom que va rebre aquest dinosaure.
1: Però aquí hi ha molta història darrere, hi ha històries personals, hi ha recerques, hi ha intriga, hi ha coses que falten, i per tant, fins i tot el nom que porta aquest nou descobriment fa referència a tota aquesta història.
20: I és que el dinosaure s'anomena Abditosaurus cunei, i per tant porta el nom de Kuhne, i Abditosaurus, que significa rèptil ocult o oblidat.
0: I ara, música. Perquè l'agost de Solda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyat dels escenaris. Clàudia Roses.
3: La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya, al Passeig Lluís Companys, a 2:15 del vespre. El grup valencià ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors catalanes, com Esbarzers o Camals Mullats, entre d'altres. L'actuació es farà en el marc de la 24a edició de la Festa per la Llibertat, de la mà d'Òmnium Cultural. Aquest any també inclourà un acte polític adreçat als joves, la Fira Mercat, amb desenes d'empreses i entitats del país, i actuacions com la Digitrapella a les 7 de la tarda i DJ Casu a 11:45 de la nit. El concert de la Gossa Sorda clourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya.
0: I més música ara de la que podem trobar avui mateix a festivals i festes majors del país. Comença Àlex Ambusto, que actua al Summerfest Cerdanya, la gira de celebració dels seus 40 anys de carrera. La banda del Vendrell, liderada per Pemi Fortuny, repassarà els grans himnes que formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions.
5: Una caseta blanca amb roses al jardí.
0: El Festival de Música de la Vall de Camprodon, Anna Roig i Carles Belda presenten Passar-la bé, que és l'objectiu que volen aconseguir amb un concert on predominen la veu, l'acordió diatònic i la complicitat entre els dos músics, i sonant cançons de diversos estils i en diverses llengües. I el festiu reunirà aquesta nit la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Principal del Llobregat en un concert que inclourà l'estrena de la sardana per dues cobles al Castell de Calonge. El compositor Jordi Molina s'ha inspirat en el castell i el seu pati d'armes, precisament on es fa el concert.
15: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
0: I l'última proposta és Doctor Prats, que presentarà el seu darrer treball F5 a la Festa Major de Castellbisbal. Quan acabi el grup de Terrassa serà el torn de Mamaduixa, el cantant i compositor de música urbana que ho va petar amb Riquiti. Abans de tots aquests concerts, és torn dels esports. Marta Garcia amb la ressaca del Gamper, que per cert el Barça va guanyar enmig de la calor, i avui també amb Joao Cancelo, ara sí de protagonista.
21: Ara sí, encara no ho sabem, Bota, perquè se suposa que l'havien d'haver presentat ja, però ja saps que aquestes coses
0: és
21: van una miqueta
0: lentes. És el mateix que li va passar ahir, no? Una mica?
21: Una miqueta.

0: veure, el jugador va arribar dilluns a Barcelona després de deslliurar-se de l'Al Hilal Saudita, però el seu fitxatge pel Barça encara no s'ha fet oficial, tot i que pareixer que estan oficines, podria haver firmat ja el seu contracte i la presentació havia de ser imminent. Anem a les instal·lacions del Camp Nou. A veure, Joan Fitó, què tal?
1: Què tal, Xicué? Bona tarda.
0: Com tenim el tema?
1: Doncs mira, estem esperant que es faci oficial aquest fitxatge. Com deies, encara no ho és. Joao Cancelo ja és a les oficines del Barça amb el president Joan Laporta. S'ha de produir aquesta signatura, també s'ha de produir l'oficialitat del fitxatge. Un cop passin aquestes dues coses, doncs vaja, començarà aquesta presentació, que havia de començar fa una estona, però ja ho saps, les coses a Can Barça doncs acostumen a anar a poc a poc.
0: Al seu ritme, amb calma, mentre esperem que se produïsca l'oficialitat de Cancelo i la seva presentació, anem explicant coses, perquè precisament ahir a Cancelo el van veure en el Camp Nou, però no va jugar, va ser un dels absents en este trofeu Joan Gamper, que l'equip va disputar aprofitant també la presentació davant l'afició. Tampoc va participar Rodri en eixe partit, l'última incorporació, que això sí, va ser Fitó un dels més ovacionats en eixa victòria 2-1 davant l'Ahli Egipci. Què més va donar de si este partit?
1: Doncs mira, el que deies, que Rodri va ser el més ovacionat amb molta diferència en clau futbolística. Victòria 2-1 del Barça, gols de Hamza i de Rafinha. Alguns detallets de Hansi Flick ja pensant en el partit de diumenge al camp de l'Elx. Titular, Eric García al lateral dret, Koundé ahir va fer de central i nova titularitat de Xavi Aspar, un cop més d'interior. Van debutar en aquesta pretemporada dos futbolistes importants, Gavi i Pedri, com deia, sense minuts per Rodri, tampoc per Cancelo, que ni tan sols ahir el portuguès doncs va ser a la presentació amb l'equip, tot i que era amb els seus companys, se'l va veure en un vídeo a xarxes socials força enfadat per no poder sortir amb ells. Gordon va jugar la segona part, va fallar un penal al tram final, i en clau Gamper, en clau festa, discurs de Rafinha, va tenir un bon detall Rafinha amb Rooney, donant-li suport per la seva lesió, i missatge d'agraïment de Hansi Flick a l'afició. Bona part d'ell, bona part d'aquest missatge en català. El nou, ahir, que és el tema del dia, va ser Hamza, quasi 75 minuts va jugar l'egipci, va tornar a marcar 4 gols aquesta pretemporada. Deia Deco, al final del partit, als micròfons de TV3, que faran algun moviment encara en aquest mercat en clau de nou.
2: Bueno, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, cree que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero cree que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
1: Hamza, ahir, com dèiem, va ser el nou, 4 gols aquesta pretemporada. És molt jove Hamza, però de moment resolutiu dins l'àrea, moviments que recorden els nous clàssics, i un Hansi Flick, ara el sentirem encantat amb el davanter centre egipci.
3: Of course, he's
4: Per descomptat, tu ho saps, és un davanter. Es pot veure quan arriben les entrades, ell hi és. Ha fet bones desmarcades, també avui, però el que m'encanta veure-li és que ell també controla la pilota. Això és el que jo li veig.
1: Avui l'equip ha fet festa, per cert, pendents de les sortides de Marc Casado i Héctor Fort. Avui s'ha fet oficial la cessió de Iaco, el porter del filial a l'Almeria, cessió amb opció de compra. Demà l'equip torna a la feina, dissabte, última sessió, per debutar diumenge 9:45 del vespre contra l'Elge al Martínez Valero.
0: Doncs mentre el Joan Fitó no mos avise que ja és imminent la presentació de Joao Cancelo, seguim explicant-vos més coses. El jugador de l'Espanyol, Roger Hinojo, lluirà esta temporada el dorsal 21, el més especial, segurament, per al club blanquiblau. En un comunicat, l'Espanyol assegura que d'esta manera se manté el llegat de l'etern capità Dani Jarque, amb el que ja és un símbol que forma part de la identitat del club, i aquest dorsal 21. També n'ha parlat el defensa de Sallent.
5: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algo que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
0: L'Espanyol recorda també que Hinojo ha crescut en la 21 des de Benjamí i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu. L'equip, per cert, segueix amb els entrenaments perquè dissabte juga en el camp del Madrid en la segona jornada de Lliga. L'Espanyol, per tant, que jugarà el cap de setmana a la segona jornada de Lliga. El Barça encara no ha començat la temporada oficialment, perquè no serà fins diumenge que jugarà en el camp de l'Elx directament en aquesta segona jornada de Lliga. Ja sabeu que la primera encara la té pendent, però qui ja ha debutat ahir és l'Atlètic de Madrid. Victòria davant el Màlaga i avui, Josep Gaya, presentació d'una última incorporació.
4: Sí, fa una estona, el Cuti Romero ha estat presentat com a nou jugador de l'Atlètic de Madrid. El futbolista que arriba procedent del Tottenham és la quarta incorporació de l'equip del Cholo Simeone i signa per les properes 5 temporades. El traspàs ha estat de 40 milions d'euros. Durant la roda de premsa, el jugador argentí s'ha mostrat convençut d'estar a l'altura del club.
6: Con el Cholo venimos hablando hace tiempo y por fin se dio, así que nada, esperemos obviamente estar a la altura de este grandísimo club, porque al final va a depender de mi rendimiento, tratar de hacerlo mejor y, como dije recién, dejar grabado mi nombre en la historia de este club sería lo más hermoso, así que con esa mentalidad.
4: Com deies, Marta, ahir va debutar l'Atlètic de Madrid i ho va fer amb victòria per 2-0 contra el Màlaga. Dels nous fitxatges, Romero no va ser convocat, però qui sí que va debutar va ser el jugador coreà Kang In-Lee, que es va estrenar amb una fuetada amb la cama esquerra que va entrar per l'escaire de la dreta de la porteria del Màlaga. També va jugar Julman, el pivot danès, i Grimaldo va ser convocat però no va jugar. El segon dels matalasses el va fer Àlex Baena, de falta. Abans del partit, tot l'estadi va homenatjar els jugadors campions del món de l'Atlètic de Madrid, entre els quals el català Marc Pubill.
0: Per cert, que l'Espanyol juga dissabte contra el Madrid, però ho fa en casa, en Cornellà, que ho hem explicat malament. El futbol de primera, per cert, Josep, no s'atura. Avui mateix tenim un altre partit ja de la segona jornada.
4: Sí, el Rayo Vallecano s'enfrontarà a l'Alavés a les 9 del vespre a l'estadi de Butarque, camp del Leganés, pel mal estat de l'estadi de Vallecas. L'afició del Rayo ha fet una crida perquè cap aficionat es desplaci a Butarque perquè acusen el seu president, Martín Presa, de portar el club a la ruïna.
0: Obrim ara la carpeta de segona. El Girona juga demà en el camp del Córdoba en el partit que obri la segona jornada de la categoria. Després de l'empat en Montilivi contra el Leganés en el debut de la temporada, ara els de Quique Álvarez busquen la primera victòria. En la llista que s'ha fet publicar fa pocs minuts, no hi havia Ivan Martín, Eduard Solà.
7: Sí, és la novetat més destacada perquè Ivan Martín va cap a Santander per jugar aquesta temporada amb el Racing. Al final, el seu desig de marxar ha acabat en un traspàs per 3 milions fixos, més un de variables, amb un 20% d'una futura venda. Ivan Martín posa, per tant, punt i final a 4 temporades i mig al Girona i podrà continuar jugant a primera divisió. És la baixa més destacada d'una llista de 23 jugadors on tampoc hi ha un Aji a l'espera d'acceptar alguna de les ofertes que té, ni David López, que continua lesionat, ni els dos últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin, els quals Quique Álvarez ja va dir ahir que anaven justos. Tampoc Pixur, que s'ha quedat fora per decisió tècnica. Sí que hi ha Benat i Van de Vic, que es va quedar fora la setmana passada. També hi ha els dos laterals que estan negociant la seva sortida, Arnau i Àlex Moreno. L'equip marxa aquesta tarda en tren cap a Còrdoba, demà partit al Nuevo Arcángel.
0: El davanter Rodrigo Escudero no seguirà en el centre d'esports Sabadell després d'un acord per la rescisió del seu contracte. Mentrestant, l'equip arlequinat ha presentat algunes de les últimes incorporacions, Oriol Corral.
8: Sí, han presentat Edgar González i Gastón Valles a la nova Creu Alta. Feia setmanes que els havien oficialitzat, però avui se'ls ha presentat. Comencem amb Edgar, que ja va jugar els 90 minuts a Gijón. Arriba cedit per l'Almeria fins al final de temporada. És un central, també pot jugar de pivot, de 29 anys, nascut a Sallent i amb experiència a primera amb el mateix Almeria i amb el Betis. La temporada passada, però, la va acabar jugant cedit a l'Andorra. Edgar explica que tenia clara la decisió de fitxar pel Sabadell.
9: De les opcions que tenia per sortir d'Almeria aquest estiu, doncs tenia molt clar que aquest era el lloc on jo volia estar. No era fàcil la gestió, però bueno, com dic, ho tenia molt clar per el projecte que és, per com està creixent el club, per l'ambició que té tota la gent d'aquí, del club.
8: L'altre jugador que ha presentat avui al Sabadell és el davanter uruguaià Gastón Valles, de 25 anys, que arriba lliure després de pujar a segona amb el Tenerife fent 3 gols. Valles també té experiència a segona, amb l'Espanyol i també amb el Cartagena. No va jugar el debut del Sabadell dilluns contra l'Sporting i tampoc ha pogut jugar la pretemporada per problemes físics, però diu que ja està millor.
10: Bien, la verdad que bien. Cada semana me voy encontrando mejor, por suerte. Y sí, como bien decís, con mucha ganas de estar ya dentro del campo, poder aportar al equipo i poder aconseguir victòries.
8: Aquesta segona jornada, el Sabadell juga diumenge a les 7 de la tarda a Castalia, al camp del Castelló.
0: Nou minuts i arribarem a les 3. Farem una pausa i després...
11: Somondo, here we go, first attempt.
0: Salt de perxa avui amb una competició especial amb, per descomptat, Mondo Duplantis de protagonista.
12: Catalunya migdia.
13: Guàrdia, amb Enric Calpena.
14: A 1861, un ric propietari...
15: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és
13: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.

0: Anàvem a explicar-vos més coses, però m'està demanant pas Joan Fitó. No sé si és que Cancelo ja ha arribat o tenim alguna novetat. Joan, què passa?
1: Doncs mira, tenim la novetat que ja és oficial. El fitxatge de Cancelo acaba de fer oficial. El club signa el lateral portuguès per 3 temporades. Per tant, tot plegat, en principi, hauria d'accelerar-se i compartir.
0: Doncs amb alguna dificultat, però ja sabem que Cancelo ja és oficial, ha firmat per aquestes 3 temporades, mentre no va el jugador, que de moment no ha aparegut encara. Seguim explicant-vos coses, com per exemple que esta vesprada arranca la Supercopa de Catalunya d'handbol, tant masculina com femenina, i en l'edició d'enguany, Montserrat, les finals se juguen en Calella.
2: Sí, des d'avui dia 20 i fins al dilluns 24 d'agost es disputa la Supercopa de Catalunya, que enfronta els campions i subcampions de la Lliga Catalana contra els finalistes de la Copa Catalunya. Avui tenim la primera semifinal masculina entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Fraiking Granollers a les 8 del vespre al poliesportiu Salvador Gimeno de la localitat del Baix Llobregat. En la prèvia de partit, l'entrenador del Granollers, Antonio Rama, ha assegurat que l'equip està obligat a guanyar.
3: Bé, doncs sí que és veritat que és semifinal de Supercopa Catalana i al final és per l'entitat de l'equip que som, doncs estem obligats a guanyar i a jugar aquesta final, presumiblement contra el Barça, però també és veritat que ens encaixa doncs, en aquesta tercera setmana on la càrrega de minuts i d'entrenament i el volum ja va sent molt, molt potent.
2: Demà tenim l'altra semifinal masculina entre l'handbol Sant Vicenç i el Barça a les 9 del vespre a Can Cases de Martorell, ja que el pavelló dels locals està en obres. També demà tindrem les dues semifinals femenines a les 7 de la tarda. L'handbol Sant Vicenç s'enfrontarà al Lleida, al pavelló Can Cases, i a les 9 el Joventut Mataró jugarà contra l'handbol Granollers al pavelló Teresa Maria Roca de la capital del Maresme. Les finals seran el dilluns dia 24 d'agost al pavelló municipal de Calella.
0: Lausana, Suïssa, acull entre avui i demà una nova parada de la Diamond League d'atletisme. La competició arranca amb el salt de perxa i vos ho dèiem abans de la pausa, amb un duel ben especial, el que afronten Carles Vila dos grans rivals i dos grans amics.
4: Són Mondo Duplantis, el plusmarquista mundial i el gran dominador en totes les competicions internacionals, i el grec Emmanuel Kadaris. Han estat dos atletes que han crescut junts a les pistes d'atletisme, coincidint sempre en les diferents categories fins a arribar a l'èlit mundial. De fet, van néixer el mateix any amb només 20 dies de diferència. Duplantis és l'intractable estrella, el nou Sergei Buca, que juga amb els centímetres buscant sempre millorar el seu rècord mundial. Manolo Kadaris, així li diuen els seus amics, un diminutiu del seu nom habitual a Grècia, fins ara era l'aprenent i un amic fidel, un dels pocs atletes negres al salt de perxa. A més d'una competició, se l'havia vist cuidant del suec, acostant-li una beguda fresca a una tovallola, parlant del salt que havia fet. Ara, però, Kadaris és també el seu màxim rival, algú que podria haver acumulat medalles d'or si no fos per al seu amic. Des de fa 10 anys, Duplantis sempre s'ha emportat l'or i Kadaris la plata o el bronze, com va passar l'últim Mundial o als Jocs Olímpics de París. Al passat europeu a Birmingham, Duplantis va tornar a ser el campió i Kadaris el segon, tots dos per sobre dels 6 metres. Aquest cop l'amistat es va mantenir al vestidor, però potser no tant dins la pista. Duplantis continua sent el millor, però el seu amic ara és el seu màxim competidor també. Avui a Lausanne, Duplantis tornarà com sempre a buscar millorar el seu rècord del món, ara de 6'31 aconseguit el mes de març en una reunió a Suècia. Kadaris, per la seva banda, té com a millor marca un espectacular 6'17, sent ara mateix, també com sempre, la segona millor marca després de la del seu amic Duplantis.
0: Doncs tot això és el que mos espera esta vesprada en atletisme, aquest duel en el salt de perxa, mentre estan en hoquei herba. La selecció espanyola juga l'última jornada de la fase de grups del Mundial, que s'està disputant estos dies en els Països Baixos i en Bèlgica. De fet, està en joc ara mateix el partit del combinat femení que, Josep, s'està enfrontant a Nova Zelanda.
5: Sí, a hores d'ara el resultat és de 0-0 i acaba de començar el tercer quart. Les Red Sticks, que actualment tenen 4 punts, depenen d'elles mateixes si volen avançar a la ronda següent. En cas de no guanyar, haurien d'esperar que no faci Irlanda, que s'enfronta aquest vespre a Bèlgica, que també té 4 punts. Si les espanyoles es classifiquen per la segona fase, anirien al grup F. Allà jugarien contra Alemanya i Argentina. En cas de quedar terceres i passar a la fase de consolació, jugarien contra les dues pitjors del grup C. A hores d'ara, Anglaterra i Sud-àfrica, però tot depèn dels resultats d'avui.
0: Doncs tot això és pel que fa a la selecció femenina, el combinat femení que està jugant ara mateix, però és que esta vesprada serà el torn de la selecció espanyola masculina, que també té un partit molt important.
5: Sí, ho farà contra Irlanda a les 5 de la tarda. Els espanyols estan obligats a guanyar, ja que a hores d'ara són tercers de grup en perdre per 0-1 contra Austràlia. El jugador català Marc Reñé ha assegurat que avui només val la victòria.
6: La veritat és que és un partit molt important per nosaltres, ja que només ens val la victòria si volem estar en el grup de dalt, que aquest seria el nostre objectiu principal, i després, un cop estar al grup de dalt, després intentar lluitar per intentar entrar a semifinals.
5: Sí, si els Red Sticks passen a la següent ronda, s'enfrontarien a Alemanya i Bèlgica al grup F. En cas de quedar-se en la fase de consolació, quedarien emparellats al grup H contra França i Malàsia.
0: Encarem el tram final de programa i creuem els dits a veure si ja podem sentir el protagonista del dia, que és Joao Cancelo. Ens explicava Fito que ja havia firmat. Ha arribat ja a la sala de premsa, Joan?
7: Sí, ha arribat, i de fet s'està fent ara les tradicionals fotografies amb una samarreta amb el seu nom, amb l'any 2029, que són els 3 anys que ha signat Joao Cancelo, i res, d'aquí 30 segons començarà la roda de premsa i començarà en aquest torn de preguntes, tercera vegada que Joao Cancelo, doncs, és futbolista del Barça, tercera vegada que és presentat com a nou futbolista blaugrana, i ara comença aquesta roda de premsa i començarà el torn de preguntes.
0: Doncs ara sentim Joao Cancelo, que ha posat amb la samarreta aquelles típiques imatges sempre de presentació de jugadors, i ara sí, després de que s'ha fet esperar, recordeu que va arribar dilluns, ja ha firmat 3 temporades, i ara començarà la compareixença del jugador. Amb alguna dificultat ens arriba aquest so. En tot cas, sí que als blocs informatius de Catalunya Informació i després, òbviament, al Tot Costa el podrem sentir. Encara no ha començat a parlar, ja veu que aquestes coses van allargant-se, però se'l veu força content. Firma per 3 temporades. Ahir no va poder jugar el Gamper, tampoc ho va fer Rodri. Són les incorporacions del Barça d'enguany. I ara a veure si podem sentir la seva veu.
8: Que en la primera temporada que estuve, me quedé con una sensación agridulce porque no pude lograr ningún título con el Barça y tenía ese espacio ahí en mi corazón por llenar. En la segunda parte de esta temporada pasada pude lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de
0: doncs va començar amb sensacions agredolces, però va acabar ja més feliç amb este títol. Joao Cancelo ja ha firmat oficial el seu fitxatge pel Barça, 3 temporades. El sentirem amb més detall en el Tot Costa.

93.3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Termo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. El Termo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. El Termo, amb DJ Glasshat.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
1: Calafell Ràdio.
2: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: El

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
2: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Aquí i ara, la millor música.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dijous 20 d'agost de 2026. Calafell continua el pla de millora de voreres i asfalt amb actuacions a Masmel Platja i l'Estany. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. El programa Marxem en Família de la Fundació Pere Tarrés ha reunit aquest estiu prop de 3.000 persones i de 900 famílies a les diferents cases de colònies de l'entitat. El port de Segur de Calafell acull la projecció de retrat d'una dona en flames amb motiu de la visibilitat LGTBIQ+. Com cada dijous d'estiu, que el Boulevard acull una nova sessió de cinema a la fresca. Aquesta setmana és el torn de tot un clàssic familiar dels anys 80, els Gremlins. Més de 60 persones amb discapacitat utilitzen el servei de bany assistit del Vendrell. Quatre ferits per inhalació de fum en una nau de Sant Jaume dels Domenys. La plaça Jaume Vidal de Cunit torna a ser des d'avui l'escenari de les Nits de Glòria 2026. El cicle de concerts gratuïts complirà de música les nits d'estiu fins aquest diumenge. I l'Adop Tarragona flexibilitzarà la seva normativa per adaptar-se a les necessitats actuals del sector vinícola. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: El mar no només forma part del paisatge de Calafell, sinó també de la seva història, de la seva cultura i de la identitat dels seus veïns. Una herència marinera que amb el pas dels anys s'ha transformat i ha trobat en el rem una nova manera de mantenir viu aquest patrimoni. Els llaguts, antigues embarcacions vinculades a la pesca i al transport, van tornar fa temps al litoral convertits en protagonistes d'un esport que combina tradició, esforç i esperit de competició. Avui dediquem el bloc esportiu als llaguts i als bogadors de Calafell, dues entitats que mantenen viu el vincle de Calafell amb el mar i converteixen cada esdeveniment en un homenatge al nostre patrimoni marítim.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I obríem els titulars així: Calafell continua el pla de millora de voreres i asfalt amb actuacions a Masmel Platja i l'Estany. L'Ajuntament de Calafell està executant aquests dies noves actuacions de millora a voreres i asfalts a diferents punts del municipi. Els treballs es centren actualment a la zona de l'Estany i Masmel Platja i inclouen també diverses intervencions per millorar l'accessibilitat dels carrers. En aquesta zona, una de les prioritats és facilitar el pas a les persones amb mobilitat reduïda, especialment en alguns punts on fins ara hi havia dificultats per travessar els carrers i accedir als diferents edificis. Són declaracions de Miguel Ángel Perín, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell.
3: Aquestes obres corresponen a un pla de millora de voreres i asfalt que estem portant a terme des del govern municipal, en el qual radiquen a arranjar el que són el tema dels paviments, però també fem accions d'accessibilitat molt necessàries en aquest barri, concretament aquí a la zona de Masmel Platja, la qual hi havia compromisos amb els veïns, sobretot amb persones de mobilitat reduïda, en els quals teníem dificultats per creuar dels diferents edificis cap a la direcció de mar. Vam tindre reunió amb ells i vam garantir que faríem actuacions sobretot a les cantonades de les Pomes per fer actuacions d'accessibilitat.
0: Les obres formen part d'un pla més ampli d'arranjament de voreres, vorades i asfalt que l'Ajuntament de Calafell està executant per fases. El programa preveu actuar progressivament en diferents barris del municipi. Una de les properes zones on estava previst intervenir és Calafell Park, tot i que aquests treballs s'hauran de posposar fins a després de l'estiu per restriccions derivades del risc d'incendi. També hi ha prevista una nova fase d'actuacions al nucli de Segur Centre, amb treballs en carrers com l'Avinguda Espanya, l'Avinguda França o el carrer Bèlgica. Les obres han arribat per sorpresa a molts ciutadans i ciutadanes que no esperaven aquestes actuacions en un període de plena activitat i mobilitat, com és l'estiu. Però es mostren satisfets pel canvi, com és el cas de la Júlia, que acompanya la seva mare en cadira de rodes, i la Isabel, que porta el seu fill en cotxet.
4: Hombre, pues fenomenal. Todo lo que lo haga más accesible, pues estupendamente, ¿cómo no?
5: Es mucho más cómodo, porque con la niña, el carro y tal, subir y bajar escalones es complicado. Y con, bueno, con la remodelación que han hecho es mucho más fácil dar paseos.
0: Un pla que, segons l'Ajuntament, es desenvolupa de manera progressiva i que haurà de continuar en els pròxims anys, tenint en compte que el municipi acumula molts quilòmetres de carrers i voreres. I precisament aquesta planificació per fases també condiciona el moment en què s'executen alguns treballs. Algunes de les actuacions s'han de fer durant l'estiu per

0: En canvi, les actuacions de més envergadura, especialment les que afectin artèries principals de Segur, es preveu executar-les fora de la temporada d'estiu per reduir l'impacte sobre el trànsit. Però, més enllà dels treballs de manteniment, el govern municipal situa aquestes actuacions dins d'un projecte de transformació més ampli a la zona. L'objectiu a mig i llarg termini és millorar la connexió entre els diferents sectors del municipi i avançar cap a una major permeabilitat entre Masmel Platja i Masmel Centre. En aquest marc també s'inclouen futurs projectes com el pont que ha de connectar la Ciutadella amb el Passeig.
1: Que són aquesta connectivitat i aquesta permeabilitat el que és el barri de Masmel Platja amb la part de Masmel Centre, amb aquesta connexió doncs, amb el centre d'interpretació i la zona més central que és realment l'esperit del POM que es va aprovar en el 2011, que considerava doncs, que la C31 ja passaria a ser una travessia urbana i que seria realment el centre de la ciutat i que connectaria doncs, el que ara mateix coneixem com els barris de Segur i Calafell Platja, Calafell i Poble, i per tant doncs, aquesta nova centralitat sí que es resoldrà doncs, amb aquests projectes futurs que corresponen a el que ja predeia el planejament.
0: Així doncs, les actuacions que s'estan fent actualment a les voreres formen part d'una estratègia més àmplia que combina les necessitats més immediates de manteniment amb projectes de transformació urbana a mig i llarg termini.
2: Les notícies de Calafell.
0: Passar uns dies de vacances fora de casa, però sense marxar gaire lluny, i sobretot compartir l'experiència amb altres famílies. Aquest és un dels principals atractius del programa Marxem en Família de la Fundació Pere Tarrés, que aquest estiu ha reunit prop de 3.000 persones de 900 famílies a les diferents cases de colònies de l'entitat. Una proposta que va més enllà d'oferir allotjament i activitats durant aquestes vacances. L'objectiu és que les famílies que hi participen estableixin vincles entre elles i que els infants puguin relacionar-se amb altres nens i nenes més enllà del seu entorn habitual. Són declaracions de Pere Vives, cap d'Educació Ambiental i Colònies de la Fundació Pere Tarrés.
3: La idea era que el temps de vacances es fos conjunt entre les dues generacions i que les activitats que es desenvolupaven amb els monitors doncs, tinguessin opció que totes les generacions de diferents edats poguessin participar. No? Molt centrat també en conèixer el territori al voltant de les cases de colònies on tu posàvem en marxa i, per tant, era un model d'excursions, doncs, sortides i després alguns tallers i alguns jocs i un joc de nit. És a dir, que bàsicament aquest seria el format amb un horari una mica més tranquil que el que fem només amb els escolars o amb els nens de colònies, perquè hi ha un temps després de dinar, hi ha les sobretaules, i després de dinar i després de sopar.
0: La fórmula també permet que les vacances siguin una experiència compartida entre diferents generacions. Els adults poden relacionar-se amb altres pares i mares, mentre que els infants poden fer activitats conjuntes, excursions, gimcanes i propostes de lleure. I tot això en un entorn que afavoreix que les famílies passin més temps juntes i desconnectin durant uns dies de les rutines habituals. En el cas de Calafell, aquesta experiència es desenvolupa a la Casa de Colònies Artur Martorell, on les famílies poden combinar les activitats pròpies de la Casa de Colònies amb el descobriment de l'entorn del municipi i de les possibilitats que ofereix la costa. Durant tot l'any 2025, gairebé 9.000 persones es van allotjar a les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés a través del programa Marxem en Família. Aquest estiu, la iniciativa torna a tenir presència a diferents punts de Catalunya, amb cases a Calafell, Llívia, Salardú, Rialp, la Pobla de Lillet o Cantoni Gros. I darrere d'aquestes xifres hi ha sobretot una idea, que aquestes vacances també poden servir per conèixer gent nova, crear amistats i construir vincles que es mantenen més enllà de la setmana de l'estada.
3: Realment poden passar una setmana estupenda amb l'avantatge de que coneixen altres nens, ells coneixen altres pares, els nens no són el problema, és a dir, a vegades vas a un hotel, no?, i entres al menjador i el nen està menjant, però ha acabat abans que tu, comença a córrer al mig del menjador, es fica sota la taula d'un altre, l'altre es queixa. Això a les colònies no passa, perquè els nens són els protagonistes. Llavors, doncs és normal, el nen s'apila amb una cadira, doncs, o el nen passa per sota la taula, doncs els altres pares també tenen el seu nen que també s'escaparà i passarà per una altra taula. Mm-hmm. I això, doncs, vulguis o no, en el conjunt de l'estada, et dona una certa tranquil·litat.
0: Amb prop de 70 anys de trajectòria en l'organització d'activitats de lleure i en la gestió de cases de colònies i albergs, la Fundació Pere Tarrés continua apostant per un model en què les vacances no siguin només el temps de descans, sinó també una oportunitat per compartir, conviure i fer comunitat.
2: Les notícies de Calafell.
0: El port de Segur de Calafell acull la projecció del retrat d'una dona en flames...

0: motiu de la visibilitat LGTBIQ+. El Servei d'Atenció Integral, el SAI, conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament de Calafell, va organitzar una projecció a l'aire lliure de la pel·lícula Retrat d'una dona en flames, amb motiu de la commemoració i visibilització del col·lectiu LGTBIQ+. L'activitat es va celebrar al Port de Segur de Calafell i estava adreçada a persones majors de 18 anys. La proposta va reunir aproximadament 80 persones que van poder gaudir d'una vetllada de cinema a l'aire lliure en un espai emblemàtic del municipi. La projecció va permetre reivindicar la diversitat afectiva i sexual a través de la cultura i del cinema, alhora que va oferir un espai de trobada i sensibilització entorn de la realitat LGTBIQ+.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I com cada dijous d'estiu, Cal Bulevà acull una nova sessió de cinema a la fresca. Aquesta setmana és el torn d'un dels clàssics familiars dels anys 80, els Gremlins. La pel·lícula es projectarà aquest dijous 20 d'agost a les 10 de la nit a Cal Bulevà. La proposta convida els veïns i veïnes a gaudir del cinema a l'aire lliure en un ambient familiar. Com cada setmana, només cal portar cadira i el sopar. El barri posa la pel·lícula i les ganes de passar-s'ho bé. Una nova oportunitat per gaudir d'una nit d'estiu amb família o amb amics, recuperant un dels grans clàssics cinematogràfics dels anys 80.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Més de 60 persones amb discapacitat física i intel·lectual van utilitzar el passat cap de setmana el servei de bany assistit a les platges del Vendrell. Els usuaris, organitzats en diferents grups i allotjats a l'alberg de Coma-ruga, han pogut accedir al mar gràcies als espais accessibles i als recursos adaptats que ofereix el municipi. El servei disposa de personal especialitzat, cadires amfíbies i diferents ajudes tècniques per facilitar totes les fases del bany, des de l'entrada a l'aigua fins a la sortida, adaptant el suport a les necessitats de cada persona. L'activitat, que s'ha desenvolupat durant aquest dissabte, diumenge i dilluns, ha permès que més de 60 persones amb diversitat funcional poguessin gaudir de la platja i del mar amb seguretat. Des de l'Ajuntament del Vendrell, a través de la regidoria de platges, destaquen la importància de continuar avançant en l'accessibilitat universal i garantir que les persones amb mobilitat reduïda també puguin gaudir del litoral en igualtat de condicions.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Quatre persones han resultat ferides aquest dimarts al matí per inhalació del monòxid de carboni a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys. Els bombers van rebre l'avís cap a les 10 del matí i es van desplaçar amb un vehicle del parc del Vendrell fins a la nau situada al número 4 del carrer Lleida. A l'interior de l'edifici, els efectius van localitzar dues persones inconscients que van haver de ser extretes fins a l'exterior, on les esperaven els serveis sanitaris. Segons les primeres informacions, la intoxicació s'hauria produït per la mala combustió d'un generador que hi havia a l'interior de les instal·lacions. El sistema d'emergències mèdiques va atendre també dues persones més que es trobaven a l'exterior de la nau. En total, el SEM ha mobilitzat 5 ambulàncies. Els bombers van comprovar que no hi hagués més persones a l'interior i posteriorment van ventilar la nau. També van fer diverses lectures de monòxid de carboni fins a comprovar que els nivells havien tornat a la normalitat. Segons les informacions disponibles, les quatre persones que hi havia a la nau no eren treballadors, tot i que de moment no ha transcendit què hi feien allà.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: La plaça Jaume Vidal de Cunit torna a ser des d'avui l'escenari de les Nits de Glòria 2026. El cicle de concerts gratuïts complirà de música les nits d'estiu fins diumenge. La programació arrenca aquest dijous 20 d'agost a 11:45 de la nit amb el concert de Carmen McRae Legacy, un homenatge a una de les grans veus de la història del jazz a càrrec de la Susanna Scheiman Quartet. Demà divendres serà el torn de Guillermo Sides, virtuós internacional del Chapman Stick, mentre que dissabte arribarà una de les propostes més potents del cicle, la Perra Blanco, considerada una de les revelacions del rock and roll europeu. Les Nits de Glòria es tancaran diumenge amb The Handprints Quartet i Oriol González Crazy Trio, en un espectacle que combinarà barbershop, gospel, jazz i swing. Tots els concerts començaran a 11:45 de la nit a la plaça Jaume Vidal i seran gratuïts i oberts a tothom.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: I ara parlarem d'una notícia que s'està comentant cada dia a la platja. El Mediterrani continua escalfant-se a un ritme molt superior a la mitjana global. Un informe internacional alerta que aquest estiu la temperatura del mar ha arribat a situar-se fins a 6 graus per sobre del que seria habitual en alguns punts. Els experts alerten que aquest escalfament no només afecta l'ecosistema marí, sinó que també pot tenir conseqüències a terra. Un mar més calent aporta més energia i humitat a les tempestes, fet que pot afavorir episodis sobtats i especialment intensos. A més, la temperatura elevada de l'aigua contribueix a mantenir la calor durant la nit a les zones costaneres. La brisa marina deixa de tenir l'efecte refrescant habitual i afavoreix les nits tòrrides amb temperatures que no baixen dels 20 graus. L'escalfament també està alterant els ecosistemes marins, amb espècies que es desplacen buscant aigües més fredes i un augment d'altres com les meduses. Els experts alerten que el ritme d'escalfament és massa ràpid perquè moltes espècies s'hi puguin adaptar. Demà ampliarem informació sobre aquest estudi.
1: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: L'ADOP Tarragona flexibilitzarà la seva normativa per adaptar-se a les necessitats actuals del sector vinícola. El canvi, que serà el sisè en els 93 anys d'història de la denominació d'origen, busca donar més alternatives als cellers i agilitzar alguns processos de producció. Entre les novetats es modifica el període necessari per comercialitzar els vins escumosos, que hauran de complir un mínim de 9 mesos de fermentació. També s'amplia de 330 a 600 litres la capacitat màxima de les botes d'envelliment i s'actualitzen les especificacions sobre colors, aromes i característiques dels diferents vins. L'ADOP assegura que la reforma respon sobretot a la situació econòmica del sector i als efectes també del canvi climàtic i que també vol reforçar el prestigi dels vins de Tarragona.
1: Els esports.
2: El mar no només forma part del paisatge de Calafell, sinó també de la seva història, de la seva cultura i de la identitat dels seus veïns. Una herència marinera que, amb el pas dels anys, s'ha transformat i ha trobat en el rem una nova manera de mantenir viu aquest patrimoni. Els llaguts, antigues embarcacions vinculades a la pesca i al transport, van tornar fa temps al litoral convertits en protagonistes d'un esport que combina tradició, esforç i esperit de competició. Avui dediquem el bloc esportiu als llaguts i els bogadors de Calafell, dues entitats que mantenen viu el vincle de Calafell amb el mar i converteixen cada esdeveniment en un homenatge al nostre patrimoni marítim. Llaguts de Calafell té més de 20 anys d'història. Va ser fundat l'any 2000. Després van començar a formar part de la comunitat creixent de clubs de rem de Catalunya i de la Federació Catalana de Rem. Ara són més de 80 socis que entrenen des del port de Segur de Calafell. Però Llaguts de Calafell és molt més que rem. Ens ho expliquen la Sandra Charmes i el Roger Bravo.
3: Som una associació molt activa. I a més no diem no a res. O sigui, ens ve un soci i ens diu: ostres, he pensat fer una caminata. Vinga, l'organitzem. O sigui, al final és una mica això, no? I intentar que tot el món se senti part del club i...
4: I no centrar exclusivament amb el rem, és el que diu ella, doncs caminates o altres activitats que puguin ser complementàries i que d'alguna manera doncs pugui controlar o dominar algun dels socis, doncs aquí l'adoptem i si s'encarrega ell i organitzem entre tots, doncs es fa.
3: Sí, no ho fem centralitzat, o sigui, sí que nosaltres fem la coordinació, però després tots els socis donen la seva vida. Jo demanes qualsevol cosa i en seguida tens mogollon de voluntaris.
4: És molt participatiu.
3: Sí, són molt participatius.
2: Llaguts de Calafell té un projecte de futur a mig termini, una escola de rem.
4: A mig plaç és generar una escola de rem, i aquesta escola de rem sí que estarà oberta doncs, a gent encara més jove. Vull dir, hi ha doncs, alumnes doncs, que siguin doncs, més adolescents i que puguin entrar en el procés. Però bueno, és un projecte que encara està creixent i encara està...
3: Bueno, i en un temps, doncs, els joves és veritat que estan com molt tancats dintre dels ordinadors, els mòbils, fer una activitat al mar,
2: sí,
3: realment. I ara, últimament, vaig veient que cada vegada es va apuntant més gent jove, precisament per això, per allunyar-se una mica d'aquest núvol de la informàtica i fer coses diferents.
2: Llaguts de Calafell s'ha impulsat enguany a la recerca de joves de 18 a 32 anys que vulguin endinsar-se al món del llaüt. La mitjana d'edat al club és avançada i és important mantenir aquest patrimoni de generació en generació. Ens ho expliquen l'Alba i el Joel.
5: Això sorgeix de que, bueno, realment persones joves al club doncs, són molt poques i que ens trobem en aquesta edat de 18-32, o sigui, jo crec que no arribem a 5 persones, i llavors vam decidir de, bueno, que era una manera, o que havíem de trobar la manera per tal de crear algun equip més juvenil, no?, per tal d'apropar una miqueta també aquest esport de rem a les persones joves, perquè fins ara, no?, almenys del nostre club, els Jaguars de Calafell, no, bueno, no està tan de moda, no? Sembla que no estigui tan de moda com potser sí que és un futbol, un bàsquet, un hockey aquí, no?, a Calafell, però no pas un esport de rem.
6: Buscàvem sèniors, que va dels 19 als 30, vale? A partir dels 30 ja formes part de l'equip veterà, però els veterans funcionen per hàndicap. Quan més edat, més hàndicap. Els hàndicaps són uns segons que se't resten a la regata per equilibrar, vale? Edats, perquè dels 30 al màxim. Llavors, per equilibrar les regates, els resultats finals s'utilitza el hàndicap. Llavors, fins als 32, perquè puguem, aquests poden baixar aquests veterans, que encara no donen tant de hàndicap i segueixen rendint com a joves, puguin baixar a sèniors, a categories inferiors, i segueixen rendint com a joves. En canvi, per veterans, com tenen poc hàndicap, no ens donen tant de rendiment.
2: Enguany, Jaguars de Calafell també ha batejat una nova embarcació, Coratge. No es tracta només de la incorporació d'un nou llagut a la seva flota, sinó la materialització d'un projecte col·lectiu ple d'esforç, compromís i cor. El nom de la barca neix del seu projecte Onades de Coratge, una iniciativa impulsada el 2023 al costat de la Lliga contra el Càncer. Aquest projecte té com a objectiu oferir un espai de benestar a dones en procés de recuperació del càncer de mama, utilitzant el rem com a eina de millora física i emocional. El mar es converteix en refugi, el rem en impuls i el grup en suport. Escoltem a la Montse i la Rosa, que ens parlen d'aquest projecte que viuen en primera persona.
7: Doncs el projecte d'Onades de Coratge va sorgir arrel de tenir coneixement de que el rem era un dels esports que afavoria a les persones que es trobaven en procés de recuperació de càncer de mama. I aleshores, de fet, hi ha estudis de fa més de 30 anys allà al Canadà que van descobrir que la tipologia d'esport, no?, que és un esport que és de baix impacte per les articulacions, i la tipologia de moviments que realitzen afavorien molt el procés de recuperació, no?, en pacients oncològiques amb càncer de mama. Aleshores, doncs, vam decidir posar-nos en contacte amb la Lliga del Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, i vam començar el projecte amb moltes ganes i molta il·lusió, però una mica, doncs, a veure, una mica l'aventura, a veure de com anava la cosa, la veritat. I vam començar 6 dones, una d'elles la Rosa, i, bueno, doncs això ha anat creixent.
8: Sembla que allí és una activitat que no pots fer, però és que és molt beneficiosa, perquè jo, per exemple, tinc moltes limitacions d'articulacions, bueno, aquí no, a partir de certa edat, no? Però vull dir, una dona menopausa ja té aquestes limitacions. Però el rem és una activitat molt, molt, molt fàcil per les articulacions, perquè no hi ha impacte, com córrer, com saltar.
2: A Jaguars de Calafell continuen treballant per impulsar projectes d'impacte positiu, tant a nivell esportiu com social. Per la seva banda, Bugadors de Calafell destaca com una entitat que fomenta el rem de banc fix, especialment en la modalitat del llagut català. Amb una orientació vers la pràctica tan lúdica com competitiva del rem, Bugadors de Calafell representa una part molt important de la tradició esportiva local. Enguany, Bugadors de Calafell ha participat per primer cop a la història al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani. Escoltem ara a la Sílvia i la Berta.
9: Jo porto en el club 10 anys. Me vaig apuntar realment perquè estava el meu fill remant, i bueno, va insistir bastant i bueno, me vaig apuntar i dir, va, anem a provar. I la veritat és que, a veure, és meravellós. Quan ho descobreixes és meravellós. El mar m'encanta, remar és un esport molt, molt complet, ¿vale? Utilitzes tot el cos i bueno, i el companyerisme és el millor.
10: Tenint en compte que ara, mentre que la Sílvia estava explicant quan va començar, jo pensava, me'n recordo quan la primera vegada el Jordi i l'Ester van dir ens apuntem, hem pensat que ja estem preparats per anar a la Lliga catalana. I era com, buah, a veure si ens atreveix, o sigui, sí, ho podem fer. I ara, pues, és fantàstic, o sigui, remar el mar, que et neteja l'ànima i fas esport, és supercomplet, com ha dit la Sílvia. El club, tota la gent que ens coneixem des de fa molts anys, amb tots els que van venint nous, és un punt de trobada per moltíssima gent que ve a viure aquí a Calafell i no coneix a ningú. Fantàstic, o sigui, et canvia la vida.
2: Bogadors de Calafell és un club que també vol créixer. No és només competició, sinó molt més.
10: I que no és només de competició, que tenim la part social.
9: Sí, que, això, que no s'espantin, que no s'espantin.
10: La gent pot vindre a passar al matí, sí, fer una mica d'esport, sí, sí. Els matins és fantàstic, sí, perquè és quan el mar està pla, fa bon temps, molta gent que pot vindre a primera hora, és la millor hora per vindre a remar i que no fa falta ser de competició.
9: No, ni molt menys.
2: Encara que la competició i la participació en altres territoris també és important per bogadors de Calafell, el Jordi ens diu que la concentració d'Orio al País Basc, que és una de les més impressionants i bogadors porta el nom de Calafell més enllà. Caldria que aquesta afició al rem guanyés terreny també aquí a Calafell.
11: Perquè hi ha un descens que al País Basc allí remen amb les traineres, vale? Però concretament el descens d'Orio des de 2019 accepten que anem embarcacions de Catalunya amb el llagut català i pues, tradicionalment cada any pues, van 5, 6, 7, 8 tripulacions i nosaltres des de 2017 que no fallem cada any. Des de 2017, ves comptant, fins ara, menys un any de pandèmia, tenim quatre victòries, sí.
9: I hem anat en trainera, també, l'hem provat.
10: Al País Basc tenen molta afició pel rem. O sigui, és com el futbol aquí, allà és el rem. Aleshores, viure amb tota una població que està pendent de que baixin les embarcacions aplaudint, hi ha molt públic. Aquí no hi ha tant públic quan tenim les regates. I en canvi allà és que és tota una festa, tot el cap de setmana és una festa a Orio, ve gent de tot arreu.
2: Enguany, bogadors de Calafell van ser reconeguts a la nit de l'esport com a millors esportistes a la disciplina del rem i lleguts de Calafell van rebre un dels premis especials a la categoria de valors humans. I és que remar a Calafell és molt més que avançar sobre l'aigua, és recuperar una part de la nostra història, mantenir viu el record d'un poble estretament vinculat al mar i transmetre aquesta herència a les noves generacions.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu, amb

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Don't be afraid to the vision saying that word is free.

Els 70, els 80 i els 90. Fins a les 11 de la nit, Festa dels 80.

Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

de... Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.